0: Reformas Carrete, una empresa que cuenta con un equipo de expertos profesionales, especialistas en todos los sectores. Fíjate, llevan más de 30 años dedicados a la reforma integral y decoración de viviendas, despachos y locales, con fabricación propia de muebles de cocina y baño, puertas blindadas e interior, altillos y suministros de todo tipo de electrodomésticos y materiales como el mármol y la cerámica. Además, Reformas Carrete es una empresa recomendada por Luis Rodríguez en Momentos. Son de confianza. Lo que buscabas. Reformas Carrete. En Avenida Meridiana 232, junto Metro Navas. Teléfono 93-351-9261. 93-351-9261.
1: Hola Luis, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Mira Luis, es que me voy a casar.
2: Ah, sí, felicidades. Sí.
1: Gracias. Y mira, y mi novio y yo hemos pensado pues que tú nos podías recomendar una tienda de muebles y eso.
2: Por supuesto. ¿Tienes para anotar?
1: Sí.
2: Muebles Meca.
1: Sí.
2: En la calle Industria 23.
1: Uh-huh.
2: De Sant Boi, en el Baix Llobregat.
1: Sí. ¿Me podrías dar el teléfono?
2: Claro. Apunta.
1: Sí.
2: 93 640 86 14.
1: Vale, 93 640 86 14. Vale, muchísimas gracias, Luis.
3: Muebles Meca del Grupo Intermóvil. La mejor forma de comprar muebles de calidad sin que lo note el bolsillo. Muebles Meca, en la calle Industria 23 de Sant Boi, en el Baix Llobregat. Teléfono 93 640 86 14. Muebles Meca. 93 640 86 14.
4: Hola, soy María José González, directora de Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza. En Clínica Dental Peiri te ofrecemos la última tecnología en implantes de carga inmediata, sin dolor, y en un solo día te devolvemos la sonrisa. Llámame y reserva tu hora.
5: Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza. Teléfono 93-216-0210. 93-216-0210. Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza.
6: La ciencia ha confirmado que el envejecimiento y muchas enfermedades degenerativas están relacionadas con el déficit de antioxidantes. Y entre todos ellos, el hidrógeno destaca como el antioxidante más poderoso, capaz de ayudarnos a lograr una longevidad saludable. Con Agua Xana, beber agua hidrogenada es la forma más práctica y efectiva de cuidar tu salud cada día. Llama ahora al 93-638-0003 o visita aguaxana.com y da el paso hacia una vida más saludable con Agua Xana.
7: Estás escuchando
8: Momentos con Luis Rodríguez, la trobada de cada nit.
7: Al principio es alegre, divertida, especial, fantástica, ocasional. Luego quieres más y la buscas, la pides, la necesitas día y noche. El día que no la tienes es cuando realmente la conoces. Ahí es donde compruebas su verdadero efecto. En ese momento es cuando ves su verdadera cara, su lado más miserable.
9: Momentos con Luis Rodríguez.
10: Hola, buenos días. ¿Puedo pagar con tarjeta?
11: Sí, no se preocupe.
10: Pues a mi objetivo en la vida, por favor.
12: Dicen que hay un taxi que te lleva a tu objetivo en la vida.
11: ¿Sabe dónde es o pongo el GPS?
10: Sí, no se preocupe, le voy indicando.
11: Vale, pues vamos para allá. Objetivo en la vida. Caso que me suena. Eso queda por la estación, ¿no?
10: Sí, por ahí
12: es. Ese taxi es la constancia. Y sí, te lleva. Construye, porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
9: Coca o cocaína. A partir dels anys 70, augmenta l'ús de cocaïna en les seves diferents formes i vies d'administració, i es defineixen els aspectes legals, psicosocials i clínics. La família de l'Erythroxylaceae és una planta de l'ordre de les geraniàcies, de la qual s'obtenen les fulles de coca. Per diferents procediments i manipulacions químiques apareix la pasta, el clorhidrat i la base de la cocaïna.
13: Mecanisme d'acció de la cocaïna. Des de l'inici, es coneixen els seus efectes com anestèsic local i fort vasoconstrictor. L'acció principal de la cocaïna és d'un potent estimulant del sistema nerviós central. Actua en diferents punts del cervell i és capaç d'alterar el funcionament de determinats neurotransmissors, substàncies que participen en la transmissió dels estímuls nerviosos. L'alteració d'aquestes substàncies fa que el consum recreatiu i esporàdic acabi sent crònic i, en alguns casos, compulsiu. L'ús de cocaïna, sobretot si és per via endovenosa o pulmonar, desencadena tolerància, forta dependència i síndrome d'abstinència. La revisió del DSM-3R ja reconeixia la dependència a la cocaïna. Pèrdua de control o incapacitat de rebuig, compulsió a la droga, malgrat que s'hagi aconseguit l'estat eufòric, consum continuat, malgrat les conseqüències, o negació de l'existència del consum o dels problemes que se'n deriven. Efectes i manifestacions clíniques de la cocaïna. Els efectes d'una droga, en aquest cas la cocaïna, depenen de la dosi, la via d'administració, la freqüència d'ús, de les expectatives de l'usuari i de les seves característiques personals i ambientals. Efectes físics i complicacions mèdiques de la cocaïna. El sistema cardiovascular, vasoconstricció, hipertensió, taquicàrdia, arrítmies, en fases avançades, bradicàrdia i fibril·lació ventricular, angines de pit i infarts. A l'aparell respiratori, respiració ràpida i irregular. A dosis altes, parada respiratòria, bronquitis, fibrosi pulmonar, tuberculosi, etc. Al sistema gastrointestinal, anorèxia, nàusees, vòmits i diarrees, metabolisme, hipertèrmia, malnutrició, alteracions dentals i fatiga crònica. Als ulls, midríasi, és a dir, pupil·les dilatades, vasoconstricció, nistagme vertical. Al nas, patologia del septe nasal i sinusitis, infeccions en ús endovenós, hepatitis, miocarditis, infecció per VIH, sida, etc. Al sistema nerviós, trastorns del son, mal de cap, hemorràgies cerebrals, hipertèrmia, convulsions, polineuropaties, atròfia cerebral. A l'aparell sexual, augment de la libido a l'inici, després disminució. Amenorrea, avortaments o problemes del fetus o del nadó. Als accidents, problemes traumàtics secundaris, complicacions per substàncies afegides, adulterants, complicacions psiquiàtriques i psicològiques pel consum de cocaïna, compulsió i altres trastorns de conducta, eufòria, alteració de les sensacions, excitabilitat, irritabilitat, agressivitat, ansietat, inquietud, agitació, atacs de pànic, dèficits d'atenció, concentració i memòria, alteracions de la son, insomni, estats disfòrics, estats bipolars, maníaco-depressius, apatia, depressió, intents de suïcidi, psicosi aguda, trets paranoics, al·lucinacions, deteriorament de la personalitat, disminució del desig sexual, disfuncions. Causes de mort per cocaïna. Sobredosi, dosi letal per a la població general, 1,2 grams, parada respiratòria, hipersensibilitat, per dèficit d'esterases, que són els enzims que hidrolitzen la cocaïna. Absorció massiva per la mucosa intestinal o vaginal, bosses de contraban. Cardiopatia isquèmica aguda, és a dir, infart, fibril·lació ventricular, crisis hipertensives, hemorràgia cerebral, hipertèrmia maligna, estatus epilèptic, accidents i suïcidi. Sociopatia del cocaïnòmen. Depèn de l'edat, el nivell cultural i la classe social, formes i vies de consum, etc., el resultat pot arribar a situacions extremes segons les circumstàncies personals i l'entorn social, i podem trobar problemes econòmics, laborals, familiar o conjugals, fracàs escolar, tràfic de drogues i violència i actes delictius. L'augment de consum de crack als Estats Units i el seu consum compulsiu van fer augmentar la criminalitat. Tractament del cocaïnòmen. Línies generals. El tractament ha de ser global i cal abordar tots els aspectes del problema. No existeix un tractament únic per a cocaïnòmens. Cal anar a centres i professionals entrenats per tractar diferents tipus de drogues i establir un pla terapèutic que pot incloure diversos mètodes i tècniques de tractament.
14: Mètodes farmacològics per a la intoxicació aguda, la simptomatologia d'abstinència, les complicacions psiquiàtriques i altres patologies associades. Mètodes i tècniques psicosocials. Psicoteràpia de suport individual i grupal. Informació i educació. Teràpia de suport familiar. Tècniques de control, de modificació del comportament, contractes contingents, etc. D'habitació i altres tècniques. Mètodes complementaris. Esport, suplements vitamínics i dieta.

0: Momentos, un programa de confidències, a viva veu.
1: Xavi, sóc la Montse, vull dir, ja saps qui sóc, jo també t'estimo moltíssim. Com podràs comprovar, estic molt agressiva i de més amb tu. Et demano perdó, ja no sé quantes vegades t'ho he demanat, però vull que sàpigues que tu, Joan, sempre has sigut el meu príncep blau i no vull fer-te mal, tot el contrari. Només vull fer-te feliç a tu i a la meva filla, a la nostra filla, a la Paula, que t'estimo molt, t'adoro, ets una bellíssima persona i tot el malament que ho estic fent passar jo ara vull que ho comparteixis amb mi. T'estimo.

0: aprofito aquesta ocasió per desitjar-te molta, molta sort amb aquesta feina i dir-te que t'estimo moltíssim i que moltes gràcies per estar sempre al meu costat i per tot el que m'has ajudat a pesar de tenir només 16 anys. Andreu, t'estimo moltíssim.
1: Soc Joana Josep. Només és per dir-te que t'estimo molt, que gràcies per aquests 3 anys que ens hem tornat a retrobar i que sàpiga, encara que no puguem estar junts, que ets l'amor de la meva vida, que t'estimo. Algun dia podrem estar junts. Així ho espero. T'estimo, carinyo.
2: Hola, Enric. Feliç cumpleanys. Desitgem l'Andreu i jo i volem donar-te moltes gràcies per l'ajuda que sempre ens has donat. Sempre has estat al nostre costat i sobretot ara, que han passat uns moments molt dolents i tu has estat aquí. El nen diu que ets un pare excepcional i que seria molt bo que fossis un exemple per totes les parelles separades. Volem que sàpigues que estem aquí amb tu sempre i que ho pots comptar amb nosaltres. Feliços 58 anys, Enric. Un petit.

0: A ver si nos explicas de quién nos vas a hablar.
1: Sí, de mi abuela.
0: Muy bien. Pues cuando tú quieras.
1: Bueno, te explico un poco primero.
0: Por favor.
1: Bueno, pues nada, que murió en el pasado febrero y bueno, que no le encajé bien. No muy bien.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, de hecho no sabíamos que iba a pasar así, que no fue nada inesperado ni... No sé qué me pasó.
0: Uh-huh.
1: Me desesperé bastante. Y bueno, lo que pasó fue que cuando ya terminó todo y se murió y tal, pues no hice nada más que llorar y el día, hasta el día del entierro, pues igual, ¿no? Llorando todo el día y...
0: Sí, sí.
1: Y no sé, lo que escribí, no tenía pensado escribir, o sea, yo en ningún momento pensé en escribir algo, pero me salió así, no sé, tenía que parar las lágrimas de alguna manera, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me salió, o sea, cogí el boli sin pensar ni nada.
0: Uh-huh.
1: Y bueno.
0: Este fue el escrito.
1: Este fue el escrito.
0: Escrito en catalán.
1: Sí.
0: Y te pido que lo leas en catalán, por favor.
1: Vale.
0: Uh-huh.
1: Empiezo.
0: Uh-huh.
1: L'últim cop que vaig parlar amb tu va ser una tarda a la clínica i tu estaves bé, potser massa bé pel que havia de passar en poc temps. Recordo que fins i tot vam riure quan vaig intentar posar-te més còmoda i vaig caure completament estirada al teu costat. Em vaig aixecar i vaig veure que reies molt, d'aquella manera que tu sempre reies quan alguna cosa et feia molta gràcia. Una rialla sorda que et feia bellugar les espatlles. Puc dir que aquella tarda, l'última que vam estar juntes de debò, va ser la iaia de sempre. Aquella nit vaig tornar a casa sentint-me bé, sense imaginar-me que mai més tornaríem a parlar. Les últimes vegades que et vaig veure, tu ja no reies, ni em parlaves, ni em senties, ni em veies. Només estaves allà, respirant, però jo m'hi sentia igual de bé al teu costat, amb una mica més de por, però igual de bé. De tant en tant et donava la mà. Llavors tancava els ulls i m'imaginava que només li estava donant la mà a la iaia de cada tarda que s'havia quedat adormida davant de la televisió. Cada cop que t'havia de deixar per tornar a casa em feia mal. No em feia por, la veritat. Només em feia mal deixar de donar-te la mà. Jo no sé què sent la gent quan està a punt de morir-se, però em feia molt mal pensar que tu poguessis tenir por o sentir-te sola. Potser és una bogeria, però no suportava la idea de que tu poguessis tenir por. I va ser per aquest motiu que l'últim cop que et vaig fer companyia, a l'hora de marxar, et vaig posar la pulsera que jo duia posada i que havia fet jo mateixa amb els colors de l'arc de Sant Martí. Te la vaig posar perquè no tinguessis por ni et sentissis sola, perquè fos com si jo t'estés donant la mà constantment. I aquest va ser l'últim cop que et vaig veure en vida. Però em queda el record d'aquella tarda que vam riure, i això m'agrada. I ara, si és veritat que hi ha un cel, l'única cosa que necessito és que algú m'asseguri que l'avi t'estava esperant i que ja esteu junts. I també que hagis trobat la resta de persones que vas conèixer i estimar i que van marxar abans que tu. També vull que hi sentis perfectament i que tinguis un piano, perquè puguis omplir el cel de música. Igual que vas omplir de música les nostres vides, de música i d'amor. Te n'has anat i jo m'he desesperat. He plorat tant que ni tan sols m'he despedit de tu i sé que no t'hagués agradat veure'm així. Per això ara, sense plors ni desesperació, et vull dir adéu i no em fa res, perquè saps una cosa? Pensaré en tu cada cop que vegi un arc de Sant Martí i sentiré la teva tendresa i serà com si m'estessis saludant. Així ho sentiré i així et tindré sempre. T'estimo molt, iaia. I no et preocupis, que jo estaré bé, perquè porto a dins meu tot l'amor que m'has donat.

0: Puerto de Medina, Celi, en Madrid, e inexplicablemente empezó a mejorar.
1: Habrá magos, habrá música, estará la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli de Anabel. Y estará esta mujer con muchas razones para creer y para haber decidido que esa fe debe ser compartida.
0: Y unas ganas de vivir y una actitud ante la vida envidiable, dado su estado físico. Ahora mismo está en una nube, con un nerviosismo y alegría inmensa, porque va a representar a la comunidad eclesial junto al Papa en el Bernabéu. Y creo que hace ya mucho tiempo que no duerme lo suficientemente tranquila. Estoy muy orgulloso de ella y de ser su amigo.
1: No será difícil localizarla esta tarde, y no solo porque su lugar sea privilegiado, sino porque la alegría de Anabel, su entusiasmo, sus ganas, su fortaleza serán, se lo aseguro, especialmente notables. Anabel, disfrútalo y reza por los que vamos a sonreír muchísimo viéndote feliz.
2: ¿Con qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días.
3: Buenos días, señor Herrera. Pues tenemos que hablar del extravagante intento del gobierno de patrimonializar la visita del Papa a España y de considerar que sus discursos e intenciones están alineados con los de Pedro Sánchez. Un Papa nunca habla a favor o en contra de un partido, de un dirigente político concreto. Su doctrina atiende a realidades intemporales, a certezas espirituales y a valores humanitarios. La necesidad de buscar excusas para desviar la atención de sus múltiples problemas explica esta pueril táctica de Sánchez, como mañana, lo has dicho tú, será el Mundial y pasado las vacaciones. Lo que de verdad le retrata es su empeño en atacar la educación o la sanidad concertada, su indiferencia a la Semana Santa o a la Navidad, su desprecio a los funerales tradicionales por Adamuz, la pandemia o la Dana, o su obsesión por descalificar a toda la Iglesia por los repudiables y repudiados delitos sexuales de algunos de sus miembros. Y es que, en fin, la distancia entre su santidad o, como dices tú, su sanchidad no puede ser más grande.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
6: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box y luego directo al restaurante.
7: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
2: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Llega a su COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
9: Comença el compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i també els preparatius perquè la ciutat funcioni amb la màxima normalitat possible. Davant el gran dispositiu de seguretat previst, avui atenció perquè ja comencen les restriccions de trànsit, especialment al voltant de la catedral, l'estadi olímpic, el Raval i la Sagrada Família. La Generalitat recomana a les empreses de la província de Barcelona que facilitin el teletreball demà i dimecres per reduir la mobilitat. La mesura no és obligatòria, però el govern considera que és la millor manera d'evitar complicacions en uns dies en què es preveuen afectacions importants al trànsit i també als desplaçaments, com explica el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
10: COP Interior i Protecció Civil de forma especial fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita. Doncs Interior primer, a través de Protecció Civil, doncs diu, ep, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres, des de Treball, hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball, no?
9: I mentre Barcelona acaba de preparar el dispositiu per a la visita del Papa, el compte enrere també ha començat per a molts joves catalans. Alguns d'ells no s'han pogut esperar i han viatjat aquest cap de setmana a Madrid per participar en la gran trobada amb el Pontífex. Entre els assistents hi havia grups d'estudiants de Barcelona que reconeixien que era la primera vegada que veurien un Papa en directe, com és el cas de l'Helena.
11: Jo que mai havia vist el Papa a la meva vida, aquest ni a cap altre. I realment tinc moltíssimes ganes. Crec que aquest pot ser un Papa realment bo per l'Església. Sí, és veritat que l'anterior també m'agrada molt.
9: Els educadors que han acompanyat els estudiants també han destacat que l'experiència va molt més enllà de veure el Sant Pare. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7 i 22 d'aquest dilluns, que serà més càlid i bàsicament assolellat. Amb tot, hi haurà alguns núvols baixos ara al matí al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, i a la tarda augmentarà la nuvolositat a la meitat nord i a la resta del terç oest. Al Pirineu i Prepirineu també poden caure alguns ruixats. La temperatura màxima tira cap amunt, podrà arribar avui als 33-34 graus a punts a Ponent. Tenim ara 21 graus a Barcelona, 18 a Tarragona i a Lleida, 16 a Girona i 13, Andorra la Vella. El Ferran Arandiga explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
12: Bon dia, comencem la setmana i la jornada d'avui dilluns. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, no registrant ni accidents ni avaries, però sí que parlem ja de retencions habituals amb força intensitat cada vegada més durant avança al matí. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb congestió de fins a 5,5 km de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També des del Vallès tenim ja fortes retencions per la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també al punt de Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a les retencions al Vallès, destaquem també la C60, que deixa 6,5 km de cues en sentit nord des d'Argentona fins la Roca del Vallès. També tenim cues a la C58 de manera intermitent des de Sabadell cap a Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també destaquem aquesta entrada amb cues i lentitud habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També en sentit nord ja hi ha retencions per la C32 des de Gavà cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15. El pla alternatiu de transport per carretera, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, parlava, de fet, d'una recuperació progressiva.
13: Propers dies i setmanes es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
9: I milers de motos reduïdes a cendra i una planta pràcticament paralitzada. Aquest és l'escenari que ha deixat l'incendi al magatzem de Montesa Honda de Santa Perpètua de la Mogoda. Les conseqüències encara es fan notar i els treballadors no podran tornar a la feina presencial aquest dilluns perquè el recinte continua tancat mentre s'avaluen els danys. En tot cas, Antonio Martín, que és responsable de riscos laborals, explica que el cop ha estat important.
14: Però ha sigut un impacte duro, perquè nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, pero nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
9: I sis mesos després del tancament de bona part de Collserola per evitar la propagació de la pesta porcina, la paciència de molts usuaris del parc sembla haver-se esgotat. Per això, aquest cap de setmana, unes 200 persones han desafiat les restriccions i han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura dels camins, com és el cas de la Cristina Lier.
15: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc.
9: Temps ja pels esports, que avui t'acosta el Juan Arias amb molta informació poliesportiva. Molt bon dia, Juan.
16: Bon dia. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. És la primera del Mundial del pilot de Cervera, que és cinquè a la classificació general a 72 punts del líder Marco Bezzecchi i l'ascent de la seva trajectòria professional. En handbol, el Barça va guanyar 37-17 al Bidasoa a la final de la Copa del Rei. És la 30a Copa pel Barça i la 13a consecutiva. En bàsquet, el Joventut es va classificar per semifinals de l'ACB després de guanyar el Baskonia 88-96 al tercer i definitiu partit de quarts de final. Les semifinals queden configurades de la següent forma: Barça-Tenerife i València-Joventut. El futbol, a la fase d'ascens de la segona divisió, l'Europa va caure eliminat després de perdre 3-2 contra el Celta B, mentre que el Sabadell jugarà contra el Zamora per pujar a la segona divisió. En hoquei patins, en semifinals, l'Igualada va guanyar 2-1 al Barça i va forçar el cinquè i definitiu partit. Per la seva banda, el Liceu va guanyar el Calafell 3-4 i espera la final.
5: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
17: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
18: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
19: Si con las humedades te las tienes que ver.
20: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
21: Murprotec.
22: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
23: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
9: Continua tot seguit la informació. Escoltes Herrera en Cope i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.

0: Atenció, perquè avui ja entren en vigor les primeres restriccions de trànsit per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona. Des d'aquest matí estarà prohibit aparcar a l'entorn de la catedral, a l'avinguda de la catedral, entre la plaça d'Antoni Mauro i la plaça Nova, i també a diversos carrers de Montjuïc, a la zona de l'estadi olímpic. Les principals afectacions, però, es concentraran entre demà i l'11 de juny. Aquest dimarts hi haurà restriccions més severes a Montjuïc, amb accés limitat a l'entorn de l'estadi olímpic i talls per als vehicles privats. També hi haurà afectacions al Raval i a Ciutat Vella. El dia 10 serà la jornada amb més complicacions. Un ampli perímetre al voltant de la Sagrada Família quedarà tallat al trànsit amb prohibició d'aparcament i desviaments que afectaran a bona part de l'Eixample. Es recomana per això evitar el vehicle privat i utilitzar el transport públic, que reforçarà el seu servei. Aquest serà un dels apunts de l'actualitat d'aquest dilluns, que serà càlid i bàsicament assolellat, això pel que fa al temps. A la tarda augmentarà, això sí, la nuvolositat a la meitat nord, i al Pirineu i Prepirineu, de fet, poden descarregar alguns ruixats. La temperatura màxima tira cap amunt, podrà arribar als 33-34 graus a punts a ponent. Tenim ara a Barcelona 24 graus, a Tarragona 22, 19 a Lleida i a Girona i 14 a Andorra la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara destacant que tenim un accident a la ronda litoral cap al nus del Llobregat, doncs que ens deixa tota la via congestionada amb més de 10 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hem de destacar que la ronda de dalt circula també amb moltes retencions en sentit Llobregat. Tot plegat ens deixa de retruc una mala circulació d'entrada i de sortida de Barcelona al nus de la Trinitat, però també al Llobregat, on hi ha retencions per la A2, la B23, des de Pallejà i el Papiol, però també per les vies costaneres amb cues des del Prat i Gavà en sentit nord. També tenim retencions arreu del Vallès. A la C60 continuen aquests 5 quilòmetres de congestió des d'Argentona en direcció Granollers. A la AP7, cues en direcció Tarragona, des de Montornès del Vallès fins a Barberà, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals a la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la R15. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada. El restabliment de les freqüències i circulacions habituals s'avança una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny. Després de les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, els trens a la R2 Sud avui tornen a circular en doble via. Aquestes actuacions, iniciades el passat 16 de març, han comportat durant prop de 3 mesos modificació en la circulació ferroviària a la línia R2 Sud i també als serveis regionals del Sud.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
6: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
7: Mundi Auto.
8: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
9: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
4: COPE Cataluña y Andorra.
0: Continua la informació, escoltes Herrera en COPE, i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Molt bon dia.

0: físicament perfecte, però que també pots seguir, i de fet ho has estat fent aquest cap de setmana, a través de la ràdio. La ràdio és un mitjà, vaja, jo me l'estimo molt, no t'he d'enganyar, eh? Però la ràdio amaga molt més del que deixa veure, no? Perquè segurament tu, quan parles de ràdio, doncs al final te'n recordes de les veus que t'acompanyen cada dia, quan estàs al cotxe, a la cuina o a la feina. Però pensa que darrere d'aquests micròfons hi ha tot un engranatge. Mira, avui el que vull és que ens fixem en qui mou els fils, per exemple, de la gestió. Fa unes setmanes acomiadàvem el David Velasco, que ha deixat la direcció de Cope Lleida per assumir nous reptes a Cope Balears, i ara el que vull és que coneguis qui agafa el relleu al capdavant de l'emissora per posar cara també a aquells que no surten habitualment al micròfon. Mira, ell no és cap desconegut, de la casa, de fet, és qui coordina i dirigeix totes les emissores del grup Cope a Catalunya, però des d'ara assumeix de forma molt més directa el timó a Lleida. Avui està amb nosaltres un home que sap perfectament què és obrir un micròfon. De fet, va començar des de baix de tot i ha viscut la ràdio des de totes les perspectives possibles. Benvingut a Cope Lleida, Jordi Casoliva, bon dia.
1: Bon dia, Ricard, moltes gràcies.
0: Jordi, assumeixes la direcció de Cope Lleida després de la marxa del David Velasco cap a les Balears. Tu ja tens una visió global de tot Catalunya, però què significa per a tu posar la lupa i implicar-te tan directament en una emissora amb tant pes local i tanta història com la de Lleida?
1: A mi em fa molta il·lusió. Jo vaig entrar a Cope, de fet vaig entrar a Cadena 100, però vaig entrar a Cope, que és una de les nostres marques, l'any 96. I al cap de 15 dies o 3 setmanes jo estava fent ràdio a Cadena 100 Lleida, al carrer Acadèmia.
0: Ah, caram.
1: Sí, perquè va ser la primera emissora que vaig visitar, que em van venir a veure, que me'n recordo que van venir a mossèn Salvador Gené, en Cosme i en Juanjo. I em van venir a veure perquè vingués aquí a fer, bueno, unes promocions que s'havien de fer. Vull dir que va ser el meu primer contacte fora de Barcelona. I des de llavors jo amb Lleida he tingut molta relació, no, però no perquè especialment jo tingui res especial amb Lleida, senzillament perquè Lleida com a emissora de Catalunya és la més potent que tenim. A Cope, és així. Vull dir, després a Barcelona és la més potent, per sobre de Tarragona i de Girona. No és de mèrit de ningú, és mèrit de Lleida. Cosa que a vegades en el sector la gent se sorprèn, que altres cadenes de Lleida, però si Lleida no ens costa, dic, doncs aquí Cope és una emissora molt estimada i molt, molt respectada. I a mi em fa especial il·lusió el tema aquest, és a dir, de la gestió. Aquí és molt agraïda perquè tots els estaments socials, polítics, econòmics, culturals de la ciutat estan molt pendents de Cope. Tenen a Cope l'agenda i la tenen a Cope en el seu imaginari, en el seu paisatge, la tenen allà posada i això per un gestor és molt agraït, és molt divertit.
0: Parlar de la vida radiofònica del Jordi Casoliva dona per, fèiem broma aquest matí, un programa especial d'hora i mitja.
1: Bueno, perquè tinc una edat, bàsicament.
0: Bueno, i molt recorregut. Sí. I ho farem al llarg dels propers mesos, si voleu. Però ara el que m'interessa és què va despertar aquesta l'enganxar-te a la ràdio.
1: Dos coses, la música i els esports.
0: Música i esports.
1: La música, perquè per tradició familiar, com li passa a tothom, jo tenia un germà gran i em va posar el vici de la música a les venes. I era un, bueno, i soc un gran consumidor de música. I per un altre cantó, m'agradava molt el futbol i tenia el punt que, bueno, volia ser narrador de futbol. Era així, de petit, estic parlant de 9-10 anys.
0: I ja provaves a casa, no?
1: Efectivament, no, a casa tenia, jugava amb les xapes, que hem fet tots de petit, quan almenys la meva generació, i narrava els partits, i fins i tot me'n recordo, els meus pares m'escoltaven darrere la porta i tal. I potser aquestes dues vies es van juntar quan vaig començar a fer periodisme a la universitat, i clar, llavors, com suposo que et va passar a tu, la manera d'entrar en el món de la ràdio, sense cobrar, evidentment, fins i tot costant-te diners,
0: sí, i tant,
1: era posar discos en una emissora de poble, en el meu cas va ser Ràdio Platja d'Aro. I allà vaig començar, perquè llavors, clar, a Ràdio Platja d'Aro no hi havia futbol, que era el meu últim fin, llavors vaig començar a posar discos, i des de llavors no he parat, és així, vaig començar a posar discos, els meus discos, evidentment, que jo en comprava, i a partir d'aquí, pues, tota la carrera després.
0: Insisteixo que després un dia en parlarem més a fons, Però a mi em consta que abans de Platja d'Aro deixaves uns cassets en una llibreria.
1: Ah, sí, és veritat, sempre
0: se m'oblida. I et punxaven amb una emissora, que llavors s'estilava més, emissores de barri.
1: Pirata.
0: Bueno, eren emissores pirata, però al final només el seu radi d'emissió era reduït. I allí és on vam començar molts, el que jo anomeno tallers de ràdio, que els han erradicat i que jo crec que eren una cantera increïble. De...
1: Ràdio Pica, es deia.
0: Ràdio Pica.
1: Que va morir perquè va resultar que el veí era un senyor que tenia un pis a... jo deixava el caset en una llibreria de Gràcia, però crec que era el Guinardó, que el seu veí era Mossos d'Esquadra i el van pillar i la van desmantelar, després la van deixar com a emissora cultural, però em sembla que ja no segueix. Però sí, és veritat, el meu primer programa era un programa evidentment de música anglesa i era a Ràdio Pica. El que passa és que era un programa que jo no manegava encara el micròfon i aquestes coses, m'ho feia un amic que tenia un estudi i llavors ho feia amb ell. I llavors sí que és veritat que se m'oblida sempre que el començament real és aquest, sí.
0: Insisteixo que en parlarem de tota la carrera radiofònica del Jordi, que és impressionant, però el que sí que et vull preguntar és que tu has viscut la ràdio des de la trinxera de l'estudi i des de la responsabilitat dels despatxos directius. En tot aquest temps el panorama ha canviat moltíssim amb el món digital, els podcasts, internet i la immediatesa, no? Que avui en dia vivim amb aquesta dichosa immediatesa. Què creus que manté la ràdio analògica, la FM, la de tota la vida, com un mitjà tan indispensable? Perquè ho és.
1: És un tema de... Té diversos aspectes. El primer tema fonamental de la ràdio sempre és que qui l'escolta la sent com a pròpia. És a dir, tu veus una televisió, veus un llibre, veus un diari i estàs veient una cosa que saps, notes i et transmet que està feta per molta gent. La ràdio, a l'oient, es vincula amb el locutor i el producte de manera personal, com a pròpia, perquè ha sigut així sempre. Escoltis on te l'escoltis, això és més important. I després sí que també hi ha una altra cosa, que és la immediatesa real. És que ara, com bé dius tu, una immediatesa fictícia, que no és necessària. La ràdio és la immediatesa necessària. I llavors me'n vaig a dir, escolta, quin temps farà avui? Hi ha hagut un apagó, Covid. És a dir, quan hi ha una necessitat realment urgent d'informar, la gent segueix venint a la ràdio perquè la ràdio és immediatesa, rapidesa i, per tant, com es diu això, satisfer la necessitat de l'oient al moment.
0: Jordi, a COPE Catalunya, ho dic així perquè ara el que és Catalunya vivim amb el que anomenem nosaltres redacció única, estem tots interconnectats.
1: Sí.
0: Les noves tecnologies fan possible que una persona des de Lleida, des de Barcelona, Girona o Tarragona soni com si estiguessin junts, per tant això ho podem fer. A Catalunya tenim un equip humà impressionant, a COPE, gent que porta molts anys. Com a director, quina és la teva màxima a l'hora de gestionar equips? Prefereixes ser un director que vigila xifres o un director que s'asseu i amb els redactors i anem a mirar continguts?
1: És un tòpic, però és que són les dues coses. Sí que és veritat que quan, home, a veure, si fas les coses bé, al final la feina d'un director és fer de tot i no fer res. És a dir, tu tens una persona que et porta els números de despesa, una altra que et porta els números d'ingrés, una altra que et porta els continguts, una altra que porta les musicals, i tu estàs una mica en tot, que a mi és el que més m'ha agradat sempre del nivell de gestió en el que estic ara. És a dir, que a mi, com m'agrada molt la ràdio, toques tots els aspectes i t'involucres en tots els aspectes de la ràdio. Sí que és veritat que tu has dit una cosa molt interessant. Ara dius, home, nosaltres hem fet una redacció a COPE Catalunya que és COPE Catalunya, és a dir, abans era COPE Manresa, COPE Lleida, COPE tal, cadascú amb el seu. Clar, la tendència social, econòmica, ens porta, fa que la ràdio s'hagi d'adaptar als temps. És a dir, la ràdio és ràdio i és l'únic mitjà que no ha patit amb la revolució digital. Per què? Perquè s'ha sabut adaptar. La ràdio, això ho deia el Gabilondo no fa gaire i tenia molta raó. La ràdio és un mitjó que s'adapta sempre perfectament al peu en el que està. Cosa que els diaris no han sabut fer, que les televisions ara estan començant a patir, i nosaltres no. Llavors nosaltres, i et sembla que aquest exemple te l'he posat a tu, jo quan arribo amb l'AVE a Lleida i vaig caminant fins a la ràdio, que travesso tot Lleida, passo pel carrer comercial.
0: L'eix comercial, sí.
1: Sí, i la majoria de negocis que veig no són locals. Són regionals, nacionals, llavors la ràdio també s'ha d'adaptar. I aquí és on COPE Lleida ha tingut un pes molt fort a COPE Catalunya, del qual en aquest aspecte considero de les poques coses bones que he fet en la gestió a COPE Catalunya, que és integrar a COPE Lleida dintre de tota la regionalització de Catalunya i aprofitar el talent que aquí teníem derivat de ser una emissora molt potent torno al principi, dintre de l'estructura de COPE. O sigui, no és un tema, no, és que COPE Lleida perquè són més guapos. No, COPE Lleida perquè aquí hi ha professionals de molt nivell, formats dintre una tradició radiofònica de molts anys que ve de Ràdio Popular de Lleida, i que ha fet que aquí hi hagi un volum de professionals que aprofitem per tot.
0: El llistó Lleida, dèiem, està alt, som una emissora estimada, molt arrelada del territori, i a més, el darrer Estudi General de Mitjans ens ha col·locat en unes xifres històriques de rècord. Som la tercera emissora més escoltada a l'àmbit de Lleida, i a més estem per sobre de totes les cadenes d'àmbit nacional que tenen emissió a Lleida. Per tant, estem amb unes xifres que ho diu l'Estudi General de Mitjans. Quin segell personal t'agradaria deixar en aquesta nova etapa que encetes més directament aquí a les comarques de Lleida?
1: Hi ha una cosa que vull mantenir i que vull gaudir alhora, que és que de llarg l'emissora de Catalunya, de COPE, que és més estimada, més valorada socialment al seu àmbit d'acció, és COPE Lleida, però de llarg, de llarguíssim. I això vull que sigui seguint així. Això a mi em requerirà fer potser fins i tot de passar més temps a Lleida del que potser hauria de passar, però com que ara ja pots treballar tot arreu, això tampoc implica massa, però m'agradaria mantenir la penetració social i econòmica i cultural que té COPE Lleida a Lleida. Aquest, per mi, és el gran repte. És a dir, que quan jo ho deixi, que ho deixaré algun dia, el qui vingui s'ho trobi tan bé, o espero que una mica millor, que no pas m'ho he trobat jo. Que m'ho he trobat molt bé, Molt. Vull dir, si em pregunten, i a Lleida què faràs? Dic, pues mira, el meu avi, me'n recordo, quan la tele no es veia bé, el meu pare anava i li tocava. I li deia, no toquis. El que funciona, no ho toquis, no vulguis millorar. Pues amb Lleida he de fer el mateix, no toca massa.
0: Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya i des d'ara també el cap visible d'aquesta casa de COPE Lleida. Escolta, que ha estat un plaer repassar aquesta trajectòria. Avui, insisteixo, i ho he dit ja moltes vegades, la trajectòria ja la repassarem. Vinga, avui hem fet re el començament, Vinga, i sobretot constatar que al capdavant del grup hi ha per sobre de tot un home que estima la ràdio i que coneix l'ofici des de la base. Jo crec que això és vital, i això en molts àmbits s'haurien d'aplicar aquest cuento, sí, però vaja. Escolta, Jordi, molta sort en aquesta nova etapa. Et donarem un cop de mà, evidentment.
1: Per la cuenta que te trae.
0: Però que és un plaer veure't aquí. Gràcies.
1: Igualment, gràcies.
0: Doncs apa, anem a mirar el Mercuri, va. Que tenim 28 graus i mig a la ciutat de Lleida. Res, que allò de les baixes temperatures ha durat 4 dies. Noelia, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dilluns comencem la setmana amb temps estable i càlid. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Aquesta tarda es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Pugen les temperatures. Avui màximes de 34 graus a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Demà dimarts baixaran les temperatures. 32 graus a Lleida, 31 a Balaguer i a Tàrrega, 26 graus a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Al Pirineu el cel continuarà ennuvolat i no es descarten ruixats i tempestes. A la resta del territori, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Baixaran les temperatures mínimes, 17 graus a Lleida, 14 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. És una informació d'AEMET.
0: Molt bé, gràcies. El que fem ara és buscar el consell legal com tots els dilluns.
3: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
4: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.

0: Ja saps que quan parlem de temes, jo què sé, mèdics, per exemple, doncs busques alguna doctora o algun doctor que entengui del tema i que t'expliqui, perquè ull amb el tema de les intel·ligències artificials, eh? I què passa quan, jo què sé, tens un problema al dia a dia, amb algun contracte, amb alguna sanció, amb alguna multa, amb la compra-venda de la teva vivenda, amb un lloguer, què passa amb tot això? Perquè què fem sempre? Escolta, un advocat, ja, però has de buscar un, no sé, una persona de confiança. Jo, mira, cada setmana, els dilluns, estem amb Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i un número de telèfon on t'atendran de manera totalment personalitzada, i és la manera ràpida de posar-te en contacte amb ells, que és el 973-28-28-18. 973-28-28-18. Per què dic això? Doncs justament perquè... Aviam, mai passa res, però el dia que passa, en qui truco, on vaig? Doncs jo et dono una idea, aquest 973-28-28-18, perquè allí t'atendran de manera totalment personalitzada. Qui trobaràs a Q2 Consultors? Doncs, entre d'altres, el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Ricard.
0: I amb el Josep Lluís Gómez, doncs, igual acabes parlant perquè tornem a posar sobre la taula el tema de les hipoteques. I diràs, per què parlem tant d'hipoteques? Doncs parlem d'hipoteques perquè és una decisió d'aquestes que marca la vida d'una persona o d'una família, que són molts diners, que són contractes, si vols, que se'n van als 30 anys i que, per tant, val la pena afinar-ho al màxim perquè, insisteixo, és una quantitat importantíssima de diners que, a més, normalment se fa al principi, quan encara en guanyes pocs i tens pocs recursos, i val la pena, aviam, si la llei està del teu costat, doncs val la pena que puguis revisar coses com... Tu recordes si a l'hora de comprar pis et vas haver de recórrer diferents entitats bancàries per buscar una hipoteca? O directament quan el promotor que la vas comprar va dir: no, mira, aquests pisos ja tenen una hipoteca que hem contractat nosaltres a condicions molt avantatjoses, et pots subrogar la nostra. Bé, si és el segon cas, la subrogació a la hipoteca del promotor, que hi ha molts casos, n'hi ha més del que penses, doncs que sàpiguis que ja et vam explicar ja fa uns mesos, i anem a recordar-ho, que hi ha hagut una sentència que diu que... potser hem de revisar alguna cosa. Josep Lluís, això en vam parlar, però tot això ve d'una sentència, no?
1: Efectivament, ja saps que són molts els programes que arrenquen d'una sentència. En aquest cas hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 4 de febrer d'aquest any, on, bueno, pues, introdueix una important novetat en aquell cas d'hipoteques promotor. És molt possible que els que estigui escoltant no recordi ara, després dels anys, si tenia o no una hipoteca promotor. Però val la pena, ja veureu, mirar-ho. Com tu bé dius, quan vam comprar una vivenda nova, això no passa amb les vivendes de segona mà, se'ns podia oferir, i nosaltres podíem optar per quedar-nos per subrogar-nos a la hipoteca del promotor. I el que diu el Tribunal Suprem és que en alguns d'aquests casos, no dic que sigui sempre, ni d'un bon tros, podia ser que aquella hipoteca, tot haver passat pel notari i tot, no complís una sèrie de garanties, i aquesta falta de garanties pot significar, en primer lloc, que ens tornen tots els interessos que hem pagat fins ara, i en segon lloc, que si encara tinc 5, 10, 7, 10 anys pendents de hipoteca, pues no em paguen un futur. Per tant, és prou important.
0: No, és tremendo.
1: És tremendo, és tremendo. Aleshores, és a dir, només tornaríem al principal, perquè la hipoteca quedaria igual, seguirien tenint els anys que quedés pendent i ens tornarien els interessos. Perquè aquesta hipoteca podria no complir amb condicions de transparència suficients, no hi hauria la informació suficient, perquè normalment amb aquestes hipoteques promotors el que deia és que jo sabia i acceptava les condicions, però en cap moment aquelles condicions qüestions figuraven allí. També és veritat que hi ha casos en què això no passa, és a dir, se m'explica suficientment, sobretot quan, en aquells casos en què jo ampliava la hipoteca o la canviava lleugerament. Val?
0: Però qui et torna els diners? És a dir, el promotor o el banc?
1: El banc, perquè el promotor al cap de 10 anys o 15 anys és possible que estigués desaparegut. Se me torna el banc...
0: Però el banc no pot al·legar, escolta, jo vaig explicar al promotor en el seu moment i el promotor és qui no ho ha explicat al seu client.
1: No, perquè és una obligació del banc. És una obligació del banc. Una altra qüestió és que podria ser que el promotor ho hagués explicat i això figura a l'escriptura. És a dir, lo important no és qui ho va explicar, sinó que l'important és si es va explicar de manera suficient. Si no es va explicar de manera suficient, és l'entitat bancària, la que sigui, perquè alguna de les caixes pues, va desaparèixer, la que sigui.
0: Sí,
1: actual,
0: no, clar, hi ha hagut moviment amb això. Sí.
1: Aleshores tindria que tornar aquesta quantitat. És a dir, no n'hi ha prou en dir que coneixia el client i acceptava unes determinades condicions, sinó que aquelles condicions, si era l'IRPH, si era l'Euribor, si hi havia un diferencial, si hi havia totes les condicions, va? Se tenien que haver informat en aquell moment. Lo normal és que dintre de l'escriptura, i el dubte seria si era vàlida una informació fora d'allí, és a dir, un document privat per a la realitat, que moltes vegades la gent o no guarda o no recorda. Val? Per tant, existeix una obligació d'informar i aquesta mancança pues, suposa que no complim amb una determinada llei i el Tribunal Suprem diu això tan gruixut. Però, de tornar els interessos.
0: Aquesta sentència ja aplica jurisprudència o automàtica a partir d'ara per tothom o és cas a cas això?
1: A veure, les sentències del Tribunal Suprem, i com que és una sola sentència, no podem parlar de jurisprudència, però és el tribunal més elevat del panorama espanyol i a més ho deixa molt clar. Però tenim que parlar cas a cas, és a dir, la meva hipoteca promotor clar. Podria ser que sí que tingués aquesta informació suficient i la teva no. És a dir, hipoteca, ja dic, i hi ha molta gent que no va fer hipoteca promotor.
0: Correcte.
1: És un problema potser menys generalitzat, molt menys que tot el problema de clàusula sol, de clàusules despeses, però des d'un punt de vista econòmic, tot i ser menys freqüent, és molt, molt, molt més important. Per tant, el consell tindria que ser a l'oient. Miris si tenia una hipoteca promotor i anem-la a mirar.
0: Clar, aquí anava. És a dir, no hi perds res. Però, bueno, primer, a veure si estàs dins d'aquest supòsit, perquè si no ho estàs, doncs ja està, s'ha acabat el recorregut. Però si ho estàs... Com que segurament, igual que a mi, et faltarà coneixements per saber... Bueno, sí, això que diu aquí, si és suficient o no és suficient, doncs tenes d'anar a veure un advocat o una advocada i pots anar a Q2 Consultors, estan a internet, q2consultors.com, al 973-28-28-18 i explica el teu cas, perquè aquí sí que es veu claríssim que el primer que et demanarà en Josep Lluís, el primer que ens demanareu és... porta'm l'escriptura, a veure què ha signat, a veure què ja havia explicat aquí, a veure què et van dir o què no et van dir. I amb aquesta base, doncs, decidirem a veure què fem, quin és el següent pas. Però això ho hem de dir cas a cas. I, per tant, aquí és on radica la importància d'aquesta assistència personal, d'aquest tracte personalitzat, si vols, a 973-28-28-18 a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
1: Molt bon dia, Ricard.
2: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
3: No, me ha entrado esto.
4: La superseguridad de Movistar.

0: tecnología para proteger mejor.
1: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
4: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
9: Sports.
10: Cope Lleida.
11: Estàs informat.
9: Deportes.
12: Doncs apa, que anem directes cap a la una de la tarda a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, la darrera de la temporada en la que, bàsicament, aviam, hi ha d'altres històries en joc, però dels que hem estat repassant durant tota la temporada, parlem del play-off pel títol d'hoquei femení patins, on el Vila-sana a la final de moment està amb avantatge 1-0 davant del Fraga, és el millor de 3, per tant està una victòria de conquerir el títol de Lliga. Bé, anem a parlar de futbol, bàsicament anem a parlar de futbol avui. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
13: Hola, bon dia.
12: Sergi Tor, què tal, bon dia?
14: Bon dia, però bé, podem fer un breu apunt de bàsquet, perquè hi ha una semifinal ACB on el Força Lleida ha guanyat els 4 partits
12: sí.
14: que ha jugat davant dels semifinalistes. És la semifinal Barça-Tenerife, que va guanyar els 4 partits, que jo crec que va ser salvoconduït per la permanència, no? Ui, viu el Barça! Veus com és l'esport, Ricard?
12: Sí.
14: Tant el Madrid líder, catapum, pum,
12: bueno, però és veritat que el Madrid, Sergi, Sergi i Albert, si ho heu seguit, els darrers 5 partits de la fase regular de l'ACB els van perdre, va perdre la final de l'Eurolliga i a partir d'aquí només ha sigut capaç de guanyar el segon partit de l'eliminatòria amb la Laguna Tenerife, Albert.
13: Bueno, jo crec que el Madrid té moltes coses. D'una banda, les lesions formen part de l'esport. El que passa és que si te lesionin els 3 pivots,
12: sí.
13: Bueno, pues ells tenen mala sort, no? I, òbviament, aquest Madrid sense Tavares, doncs és molt menys Madrid. Després, també, el fet de classificar-se per la Final Four, coincidint amb assegurar-se a la primera plaça de la fase regular, va fer doncs, que es baixés una mica el llistó, sobretot a nivell físic, entressin més rotacions. I després, quan s'ha volgut reenganxar, doncs ni els reforços, evidentment, substituir a Tavares és impossible, però ni els reforços han funcionat i després s'ha trobat un Tenerife doncs que té molt bon equip. Tenen una edat, però té molt bon equip. I si tenen un partit més o menys encertat, doncs poden guanyar qualsevol i és el que ha passat. Han guanyat bueno, tots de Madrid.
12: El Força Lleida, també, si té un partit encertat, també pot guanyar tothom.
14: Quatre, ja ho hem guanyat vist, o sigui que... dos partits al Barça i dos al Tenerife, sí. per donar-li valor. Són quatre sí, victòries de quatre.
12: Però és la fase regular i això ja són els play-offs.
14: Sí. Mira la penya també, la penya també va alegrar de la victòria de la penya.
12: I mira, qui va somiar al principi de temporada, perquè hi ha qui sí que va somiar al principi de temporada, a la tercera jornada, Albert, això ho vam viure al Barris Nord, gent ja dient, bueno, a veure si quedem dels 8 primers a la primera volta per la Copa del Rei, aviam, que peus a terra, s'ha de lluitar per la salvació quan abans millor, i d'aquí uns anys, quan el projecte estigui consolidat i amb un pressupost doncs, una mica més igualat amb la resta de contrincants, podem començar a somiar, però de moment, escolta, que no, o sigui, que ens quedem com estem, eh? Que estem força bé, estem molt bé, el bàsquet a Lleida.
13: Sí, bueno, la temporada del Força Lleida és difícil d'analitzar, perquè d'una banda és veritat que continuem per tercer any a l'ACB, ha baixat Gran Canària amb 12 milions d'euros de pressupost, i això és un èxit, però també és cert que més enllà de les expectatives, doncs home, Gerard Encuentra ho diu sempre, no? Al final al bàsquet, doncs les dinàmiques són importants i sempre pots arrossegar o encadenar una mala dinàmica, el problema és que n'ha encadenat dos, clar, aquest equip va estar 7 jornades sense guanyar i després en va estar 6. Sí, de manera consecutiva, no? Sí, sí. Aleshores, clar, és una mica complicat d'analitzar. Segurament es donaria per tres tertulis. D'una banda, molt bé, perquè evidentment l'objectiu no pot ser altre que la permanència, però l'altra també, doncs, bueno, la sensació aquesta de que potser s'hagués pogut fer una miqueta més en la tipologia de jugadors que tenies. Però, bueno, el que té és que estem a la FB, que evidentment és la gran notícia de l'any.
12: I tant, i tant.
14: I tornarem a Corunya, per cert, que va guanyar Estudiantes. Sí. Corunya sí. I... Ho han pujat dos gallecs.
12: Ja, però Estudiantes no ha tornat a pujar.
14: Era difícil aquest partit, eh?
12: Ja, però
14: al final, fixa't, no, però dos gallecs.
12: Al final és un històric i ens pensem que el nom ho pot tot i no, eh?
13: Ahir ho part ell. A falta de 6 minuts guanyava de 15 i a partir d'aquí comencen a entrar unes rotacions una mica rares que jo no vaig entendre. A Corunya li comença a entrar tot i, bueno, és el allà, iui, un que ja ho té tot perdut, l'altre que es pensa que ho té tot guanyat, se'n va a la pròrroga i després a la pròrroga va ser una passejada militar per Corunya. Però sí, un any més, 6 ja a l'Alep d'Estudiantes.
12: Sí, sí,
14: però és curiós perquè...
13: Que quan va baixar va dir que es passejaria i que probablement...
12: Sí, per tant...
13: Ojo, que no perdés cap partit.
12: Que s'ha de vigilar, que baixar és, o sigui, s'ha de lluitar com sigui.
14: Home, clar.
12: No, s'ha de, perquè fixa't, després baixar costa molt de tornar a pujar.
14: Sí. No, però fixa't, la curiositat del calendari de l'ACB, que és Catalunya, Euskadi i Galícia.
12: Sí, sí.
14: És, bueno, a dir, hi ha un forat allà impressionant.
12: A veure, ens queden 9 minuts per arribar a la una, és la darrera tertúlia que fem de temporada i ens ha de donar temps per explicar que la Unió Esportiva Lleida, Lleida Esportiu, Lleida Club de Futbol, no sé si hi haurà un document que certifiqui realment que s'ha acabat i enterrat i tal, però el divendres Marc Torres va entregar les claus del camp d'esports a l'Ajuntament de Lleida, a la Paeria, i això és un acte més que simbòlic de que, bueno, de què ha passat el que ja sabíem que havia de passar, tot i que hem tingut uns alts i baixos aquestes darreres setmanes, que aquest equip s'ha acabat. Automàticament ha sorgit el Lleida Calaveres Futbol Club. Lleida Calaveres FC, que sí que ha enviat ja un comunicat als mitjans de comunicació explicant que pretenen tirar endavant aquest nou projecte de futbol popular, recuperant la història d'un club que l'any vinent farà 100 anys. Per tant, com a que quadre tot. Anem per part. Sergi Tor, com valores la situació i aquesta nova irrupció?
14: Dos coses. Primer, el Lleida Club de Futbol ja és mort. El passa que ningú ho diu, perquè ningú ho ha dit. Sé que hi ha la significació de...
12: Ja, però perdó, quan una persona mor hi ha un jutge que certifique...
14: Vale.
12: Pues no sé si aquest document s'ha de certificar.
14: No, jo crec que hauria de sortir l'administrador concursal, Luis Alberto Mir, per dir-ho, almenys que se digui, no? Però bé, en aquesta ciutat les coses dolentes no es volen dir. No sé per què, no? No passa res.
12: Però vull dir que ningú s'entusiasmi...
14: No, això està mort. Punto. Ja no existeix. El Lleida Club de Futbol ja no existeix, és un procés de liquidació, i ja no l'equip ha desaparegut, el club, que no té futbol base, no té absolutament res. El dissabte, saps que visco a prop, hi havia una persona que entrava al camp d'esports i començaven a regar. Ah, mira, comencen a regar per ser un camp que està lamentable.
12: L'Ajuntament ja devia ser la gespa.
14: Un ajuntament que ara diu que assumirà el cost, per cert, 130.000 euros. Per primera vegada a la història que jo sàpigui, l'Ajuntament assumirà el cost de la gespa. Això serà un altre debat, que no ho direm ara. 130.000 euros a càrrec del municipi, eh? Mm. Val. Aleshores, segon punt. El Lleida Club de Futbol ja està liquidat. A la tarda, el que no es va anunciar és la liquidació del Lleida, però s'anuncia la del Lleida Calaveres 1939, amb un comunicat que al final és una mica difús perquè s'ha d'esperar el que seria el tràmit administratiu i federatiu. Ho va dir perfectament Albert Escuera en Twitter, quan algú li preguntava això que és Calaveres, donava l'enllaç. Calaveres és un club històric creat el 24 per un grup de lleidatans i després se va unir, va ser la gènesis de la Unió Esportiva de Lleida. A partir d'aquí, doncs, són les penyes de Lleida i els amics de Lleida que volen fer aquest club legítimament, i veurem, perquè aquí la gran sorpresa era que volien jugar a la Lliga Elite. I això sí que és una sorpresa respecte si poden mantenir la unitat productiva, en aquest cas l'elit del Lleida Club de Futbol, o bé perquè tenen un acord amb algun altre club per entrar a la Lliga Elit.
13: Bueno, jo, seguint amb l'exemple que ficava el Ricard, quan algú mor, el jutge ho ha de certificar, però ha de certificar si és mort natural, si és suïcidi, si és assassinat.
14: Sí. Una autòpsia.
13: I és en el procés que estem ara, que el jutge ha de decidir si és concurs fortuit, és a dir, igual que el 2011, i no es busca responsabilitats a ningú, si no és concurs fortuit i aquests diners doncs, s'ha d'anar buscant algú. En aquest sentit, recordem que hi ha diferents causes judicials obertes, una contra el Dar Esteve, l'altra contra el Lleida Esportiu,
12: però s'ha de
13: la Seguretat Social. I després també, doncs, si el jutge, que és el mateix que el 2011, doncs, es torna a treure de la màniga el tema de la unitat productiva. En aquell moment, allò ja es va dir que no es podia repetir. Ara n'hi ha que s'aferren a que allò era normativa de la Real Federació Espanyola de Futbol i ara és Federació Catalana. A mi em costaria entendre que altre cop caigués en el tema de la unitat productiva, i a banda em semblaria un error majúscul, perquè tota la gent que diu que Lleida Esportiu neix de zero està faltant a la veritat. És a dir, sí que és cert que es dicta aquest concurs fortuït i que no hi ha successió d'empresa, però també és veritat que des del dia 1 comencen a arribar requeriments i embargaments al Lleida Esportiu. De fet, Vicente Jalalo, i es quan entra en aquesta nova etapa, diu que encara els hi arribaven coses de la Unió Esportiva. La nova cosa, jo crec que...
14: També ho va dir Albert Esteve.
13: Això... Perdona?
14: No, que també ho deia Albert Esteve.
13: Sí, bueno, de fet, el principi de la fi, en teoria, el 2015, és aquest embargament de 800.000 euros per part de les institucions. Aleshores, jo crec que seria un error. Crec que seria un error continuar amb el rastre, perquè, bueno, perquè és possible que al primer any doncs ja tinguem problemes. A partir d'aquí, em declaro incapaç de saber com acabarà petant tot. Jo crec que el més assenyat seria començar a quarta catalana. Si vols fer una mica més amunt, doncs a tercera segurament trobaries alguna plaça, segona ja ho he comentat un dia que ho veig més complicat, i poc a poc i bona lletra, perquè gestionar un club no és gens fàcil. I no és el mateix gestionar un quarta catalana que un lliga d'elit.
12: Per això ho dic, que jo crec que si volem començar de zero, amb una massa social, i fer-ho de zero, començar de la lliga d'elit, crec que seria un error, perquè primer, això ja costa diners...
14: Sí.
12: I has de tenir les coses clares i els equips són rodats i competitius. En canvi, a quarta o a tercera, quarta-tercera,
14: sí,
12: si vols...
14: Sí, exacte.
12: No. Escolta, no passa res, ja sabem el que és. És un club de nova creació, de zero, anem a picar pedra, molta pedra, això la gent ho ha de tenir molt clar. Això no és un ascens cada temporada, anem a crear de zero, creem estructura,
14: futbol
12: creem
14: base,
12: futbol base, sobretot, i a partir d'aquí... Si es fan bé les coses, poc a poc anaran arribant els èxits, però qui cregui que ja hem de sortir a comptar els anys per ascensos malament.
14: No, per això em va sorprendre. A mi el comunicat em va sorprendre la Lliga Elit. És a dir, tot l'altre doncs, era esperat, estava fet des del sentiment, per tant, doncs, una situació interessant. Cadascú ara podrà també, legítimament cadascú, fer-se l'hereu sentimental del que era el club aleshores bandera de la de ciutat, que és la UE Lleida. Ha passat moltes i moltes coses que no anirem a recordar-les, però el comunicat deixava a l'últim pàrraf lo de la Lliga Elit, que era el més sorprenent. Jo estic en aquest cas amb la línia de l'Albert Square. No per avançar 3 anys milloraràs,
12: no.
14: Sinó sobretot perquè necessites començar de zero de tot.
12: Has de fer base.
14: Zero de tot.
12: Base,
14: el gran problema de Lleida va ser la desaparició de la base, que és una cosa incomprensible, perquè això sí que no havia diners. Lo del primer equip ho entenc, perquè has de perdre diners, però lo de la base ha estat incomprensible. Per tant, has de començar de zero de tot, amb molta paciència, amb molta tranquil·litat, i això també anar millorant el teu aspecte directiu, que no és gens fàcil.
12: Albert.
13: No, i a banda, amb l'escenari que es pot plantejar d'un club amb 1.500, 2.000 socis, home, jo crec que també és una bona manera de començar fent calaix.
12: I tant.
13: I que en 3-4 anys tu puguis estar a Lliga Elit per mèrits propis. Aleshores, abans de córrer, jo crec que hem de prendre a caminar una mica. Ja hem vist i tenim mil exemples del que passa doncs, quan corre abans de caminar... I no passa res, si realment el futbol popular és per alegrar aquest sentiment de pertinença a tribu, aquest sentiment de Lleida, bueno, comencem a quarta, a tercera, si vols, però a poc, així també la gent que es ficarà al capdavant del projecte roda una miqueta, es veu com funcionen les coses, perquè, insisteixo, gestionar un club no és gens fàcil, i encara menys la Lliga Elit, i a poc
12: i bona lletra.
13: I el tema de la base, Sergi, és una guerra absolutament perduda. Oblida-te'n.
14: No, però s'ha de fer, aquest nou club ha de crear base.
13: Equips. Sí, no, evidentment s'han de tenir equips, i, però oblida't que a mig llarg termini el Lleida pugui tenir una base competitiva.
14: I per acabar aquesta situació, important segons, veure quin és el moviment que farà l'altre club de la ciutat, que ara està a tercera FEB. L'Albert Square sempre ha dit que volen ser de grans. I és veritat, és una molt bona frase. Veurem ara què volen ser de grans. Si és lo nostre, que fins ara ha anat amb aquest dilema, o veurem quina és la seva política comunicativa.
12: Bueno. Albert Square, tornem a parlar d'aquí uns mesos, a veure com estarà tot. Haurà canviat molt el panorama,
14: futbol.
12: O no.
14: De bàsquet no.
12: De bàsquet no, però de futbol sí. Albert Square, ha estat un plaer que ens haguis acompanyat tota aquesta temporada. Una abraçada gran, descansa els dies que puguis a l'estiu i en tornem a parlar al setembre.
13: Gràcies, igualment, una abraçada.
12: I Sergi Tor, t'espero la temporada vinent.
14: Aquí estem, bueno, a veure què passa. Adéu.
12: Gràcies, Sergi.
14: Un està cansat de tot ja.
12: Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20 amb programació especial Visita del Papa a Catalunya.
0: És la una de la tarda, són les 12 en les Islas Canàries.
10: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Mediodía COPE este 8 de junio y lunes del año 2026. Mira, acabamos de presenciar otra de esas imágenes icónicas que el Papa León XIV está dejando en nuestro país. Estamos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, ahora te cuento porque ha hablado a los obispos, también lo ha hecho esta mañana en el Congreso de los Diputados en ese memorable discurso, ¿verdad?, con esa connotación política extraordinaria, pero se ha vuelto a saltar el protocolo. Este es el Papa que se salta todos los protocolos. Ha salido andando de la Conferencia Episcopal, en donde estaban decenas de personas esperándole desde las 8:30 de la mañana, y por supuesto ha bendecido a la gente, ha bendecido a bebés, pero se ha escapado una niña. Una niña se ha escapado corriendo hacia el Papa, y el Papa León XIV la ha cogido en brazos ante los gritos de Papa León, queremos tu bendición. En estos momentos la comitiva papal se dirige ya hacia la Anunciatura para esa comida antes de esta tarde, hacer la ofrenda de flores en la Almudena y después ir al Bernabéu. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que rompe esquemas este Papa, ¿verdad? Es León XIV, el Papa sin complejos, el Papa de la templanza, de llamar a las cosas por su nombre. Escucha.
15: Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse.
0: Desde la humildad, es un Papa que se hace preguntas y que nos pide que nos hagamos preguntas, sobre todo cuando tiene que ver con la renovación moral.
15: La altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral.
0: Fíjate, León XIV habla de la dignidad del ser humano, de la persona en nuevos tiempos, tiempos de inteligencia artificial, tiempos de incertidumbre y, por supuesto, tiempos de polarización.
15: Señorías, el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y más aún como una verdadera exigencia moral.
0: Mira, el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados esta mañana era evidente que era histórico, la primera vez que un Papa se presenta ante la soberanía nacional, que es donde descansa la voluntad de los nacionales, del pueblo, ¿verdad? Y ha hecho un discurso profundo, completo, solvente, ha defendido la libertad como pilar esencial en la convivencia, ha desarrollado la limitación del poder del gobierno, ha evocado a la escuela de Salamanca. esa que revolucionó el pensamiento occidental, esa que sentó los pilares del derecho internacional, de los derechos humanos, de la relación entre la economía y la sociedad y de cómo regular el capitalismo, ¿verdad? Ha hablado del aborto y de la eutanasia como realidades que responden a la cultura de descarte, ha pedido dignidad humana de inmigrantes legales o ilegales, rechazando de frente el tráfico de personas, el tráfico de migrantes. Y aquí, en la conferencia episcopal, también se ha dirigido a sus pastores en España, a los obispos. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues ha sido clarísimo con sus representantes en nuestro país. Les ha hecho una alusión directa a los abusos. Escucha.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: La cultura del cuidado, la escucha, la verdad, la reparación. El Papa les ha pedido a los obispos formar a párrocos, a los curas, de acompañarles, comprometerse con ellos porque son parte esencial de su iglesia. En fin, discursos extraordinarios que dan mucho que pensar y que a buen seguro vamos a hablar de ellos durante los próximos días, pero ya es momento de conocer otras noticias y lo hacemos en titulares.
11: Pilar García de la Granja.
9: Mediodía COPE.
0: Con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, hemos visto al Papa.
16: Hemos visto al Papa por fin.
0: Esa es nuestra primera noticia. Segunda, vivienda.
16: Su precio se ha encarecido, esto es malo, casi un 13% en el primer trimestre de este año, sumando más de 3 años y medio al alza.
0: María Jesús Montero.
16: Ha renunciado ya a su acta de diputado en el Congreso y ha entregado en el Parlamento andaluz la documentación para ocupar su escaño.
0: Perú.
16: Continúa el recuento de la segunda vuelta de las presidenciales con algo más del 90% escrutado. Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez están en empate técnico.
0: Oriente Próximo.
16: Trump pide a Irán y a Israel que dejen de dispararse inmediatamente, las palabras del expresidente de Estados Unidos tras una mañana en la que ambos países han intercambiado bombardeos.
0: Saca el abanico, más calor.
16: Irá ganando fuerza, Pilar, a medida que transcurra la semana hasta llegar a partir del jueves, ojo, a los 40 grados en el sur de la península.
0: Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
17: Pilar, buenas tardes. Esta madrugada en Puebla, en México, a las 4 de la madrugada, España-Perú es el último amistoso antes del Mundial, sin Lamine Yamal, sin Nico Williams, sin Víctor Muñoz. Noticias de España, México, Miguel Ángel Díaz.
18: Será una especie de ensayo general de cara al debut ante Cabo Verde con las ausencias de Lamine y Nico, que se quedaron en Chattanooga junto con Víctor Muñoz. De la Fuente, que va a meter a un equipo muy titular, sigue sin desvelar que Unai Simón será el portero elegido y dice que tiene alternativas de sobra en los extremos con Ferran, Baena y Oyarzabal, además de Jeremy Pino. De la Fuente salió en defensa de Gavi después de la entrada que le hizo a Rodri en el entrenamiento del pasado sábado, y además estuvo irónico esta madrugada Jeremy Pino cuando en rueda de prensa se le preguntó qué aporta Gavi a la selección.
19: ¿Qué os aporta Gavi?
20: Pues muchas patadas, no, broma. Garra, compañerismo, creo que Gavi es alma, siempre está con una alegría, picándose con todos los compañeros, creo que le da vida al grupo y dentro del campo, pues te digo, es un jugador que se deja siempre la piel y te digo, yo también lo quería en mi equipo siempre.
17: Es el día después, Pilar, de la victoria de Florentino Pérez en las elecciones. Lo próximo debe ser el anuncio de José Mourinho como entrenador y conocer el futbolista por el que Florentino va a hacer una oferta a su club de al menos 150 millones de euros.
0: Extraordinario, gracias Corrochano. Bueno, por cierto, ¿alguna vez has vivido un momento histórico, uno de esos en los que te paras a pensar y dices, yo estuve allí? Mónica, ¿tú?
21: Pues Pilar, la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria es sin duda uno de ellos. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal del encuentro, pone toda su infraestructura para que millones de personas conecten con la emoción. Porque los momentos históricos no solo se viven, se comparten. Telefónica.
0: Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía COPE.
11: Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
17: Què tal?
1: migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats a la vostra COPE més propera. Inevitablement hem de posar el focus, perquè ara el del que parlarem bàsicament té una càrrega d'informació de serveis realment important, perquè el que demà afronta la ciutat de Barcelona és tot un repte. Un repte al que una ciutat com és Barcelona està acostumada, perquè no és la primera vegada que passa, però sí té el què, no? Que em refereixo a la visita del Sant Pare, que aterrarà a l'aeroport del Prat allà sobre les 12:25, més o menys, del migdia. I a partir d'aquí, doncs, tindrà tota una agenda ben atapeïda, fins que marxarà dijous al matí cap a Canàries, bàsicament, no? Això què significa? Significa que si demà o demà passat, perquè demà, a més de la visita de Sant Pare, tenim la vaga de docents, que veurem per on estarà la cosa. Això és la gran incògnita, que clar, no està per on anirà la cosa. Però d'entrada tindrem, si us voleu desplaçar per la capital catalana, doncs heu de fixar-vos, informar-vos primer abans de fer-ho, sobretot per les zones on estarà tot l'esdeveniment. Però fent 5 cèntims del resum i de què anirà i què farà el Sant Pare. Pol Matavaques, com estàs? Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
1: Explica'ns 5 cèntims de com anirà la situació. Ara mateix ets la nostra agenda papal.
2: Doncs mira, el dimarts demà serà una agenda marcada sobretot per els seus actes a la capital catalana, Barcelona. A la una visitarà la catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia, on presidirà l'hora mitjana. I després, a la tarda, tindrem un dels grans esdeveniments, el primer gran esdeveniment, podríem dir, a Barcelona, que és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A partir de les 6, amb actuacions musicals i moments de pregària. A partir de les 8, amb l'adoració eucarística i litúrgica de la paraula.
1: Aquí és, precisament abans estàvem parlant amb el Carla Checa, que és el mestre Carla Checa, que és el director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, que, com bé ens ha explicat, estarà en aquest acte acompanyant musicalment el Papa. Aquí tancarem dimarts. Dimecres és un dia molt ben atapeït i amb grans esdeveniments.
2: Molt atapeït, grans esdeveniments, i no tots a Barcelona. Ja es mourà més pel territori català. Per començar, a les 10:50 està previst que visiti el centre penitenciari Brians 1, amb una visita que portarà una dimensió ja diferent a la que haurem pogut viure.
1: Molt clara, bàsicament, una visita carregada de simbolisme a Brians 1.
2: Exacte, a més que serà fora dels grans monuments que podíem esperar. Correcte, en una teòrica agenda. Després, a les 12, anirà cap a l'abadia de Montserrat, on participarà en l'oració del Sant Rosari, i a la 1 tindrà un dinar amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: És curiós perquè, bàsicament, quan parlàvem nosaltres amb el nostre company Ignasi Miranda, l'encarregat del mirall de l'Església COPE Catalunya, clar, parlaven, és que el menjar, el dinar, la comunitat benedictina Montserrat, es fa en silenci. A tot estirar, hi ha un monjo que va llegint uns passatges. Ell ens ho explicava, i clar, la curiositat és com es desenvoluparà aquest dinar, si serà en silenci o no. Però clar, tu estàs menjant i tens el Sant Pare al costat, com a mínim alguna curiositat ja estarem i veurem si ho podem resoldre, a veure si l'Ignasi ens ho podrà explicar tres més. Després d'aquest dinar a la Maria de Montserrat, cap on anem?
2: Cap a Barcelona una altra vegada, la parròquia de Sant Agustí, on el Papa mantindrà una trobada amb les realitats de caritat i assistència diocesanes a la pròpia església de Sant Agustí, i ja a 8:15 del vespre començarà el que possiblement és el plat fort de la visita, que és aquesta missa a la Basílica de la Sagrada Família, on, a més, hi haurà la inauguració de la Torre de Jesucrist amb la benedicció i el tancament, podríem dir, d'aquest dia amb l'acte més esperat.
1: Que seria la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Per cert, tenim una entrevista en vídeo que vam fer precisament amb el mossèn de la parròquia de Sant Agustí, que va conèixer personalment el papa perquè va ser el seu conductor per Àfrica durant 1000 quilòmetres, no sé quants dies, que anàvem a fer aquell recorregut i ens ho explicava amb un bon record en aquest cas. I dijous ja marxarà. A quina hora marxarà el papa de Catalunya?
2: Està previst que la sortida del papa sigui al voltant de 8:45 del matí, ja per viatjar, com deies, cap a les Canàries.
1: Serà una jornada tapaïda, eh? Pol, moltes gràcies
2: a vosaltres
1: per fer aquest recordatori, aquests 5 cèntims de la visita al Sant Pare a Catalunya. Barcelona, el gran repte serà la circulació, la mobilitat, i aquí hem d'estar molt atents, sobretot si ens hem de desplaçar, perquè, primer, transport de superfície, vehicle privat, gens aconsellable, i el metro, en funció de quines estacions, també estaran tancades, ni es podrà sortir ni tancar. Però parlem d'aquestes afectacions i aquestes reordenacions davant d'un repte important a la ciutat de Barcelona, amb el senyor Xavier Patón, que és gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal per la visita del Sant Pare. Xavier, bon dia, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
1: O sigui, és tot un repte, això, Xavier? És tot un repte,
3: És un repte. Aquesta ciutat està acostumada als reptes i aquest no és un de petit.
1: No, estem parlant d'una situació històrica. D'entrada, si et sembla, comencem per les restriccions del trànsit en superfície. Com serà això, quan han començat, perquè crec que ja han començat, i com serà la situació?
3: A veure, jo distingiria. Jo el que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui amb transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació, que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer, sobretot al subterrani, perquè sabem que el transport públic de superfície doncs també patirà algunes restriccions i algunes diferències. Per tant, la qüestió és que en els diferents àmbits el que s'ha anat fent és anar informant de quins seran els moments més àlgids de dificultats. Com tots sabem, el Sant Pare arriba demà a les 12:25 a l'aeroport del Prat i el seu primer desplaçament és a la catedral.

0: és una restricció total al pas pel carrer del Bisbe i algun dels carrers adjacents. Per tant, ja avui ja hi ha presència important de cossos de seguretat i anirà incrementant-se fins que marxi el dia 11 al matí.
1: D'acord.
0: A la tarda serà a Montjuïc, a l'estadi olímpic, i allà les restriccions començaran, restriccions de mobilitat en transport privat començaran aquesta nit. Ja, com tots els que hem anat a l'estadi, ve per un esdeveniment esportiu, ve per un esdeveniment d'un concert o el que sigui, ja coneixem quines són les restriccions per tal d'assegurar que la entrada i sortida de l'estadi es pugui fer en condicions. Les restriccions, vull dir, insisteixo, el transport privat o fins i tot el públic, evidentment, els autobusos. Això s'aguantarà o passarà demà a la tarda, fins a la nit no recuperarem de manera seqüencial a la mobilitat a la muntanya. El dia següent hi ha dos espais molt especialment a la nostra ciutat. Com deia, es mantindrà les restriccions al voltant del Palau Arquebisbal, però incorporarem a la tarda, després de a les 4:30, la visita a l'església de Sant Agustí, on hi haurà, a partir de més o menys de les 2 del migdia, restriccions al voltant, carrer Hospital molt especialment, però també plaça La Gardunya, Arc de Sant Agustí, potencialment el carrer Sant Pau i carrer Carme, i després, posteriorment, la sortida cap a la Sagrada Família amb un passeig en papamòbil des de Diagonal Passeig de Gràcia Rosselló, tot el carrer Rosselló fins a Sardenya i la baixada per Sardenya fins a la Sagrada Família. En el voltant de la Sagrada Família, doncs, les restriccions començaran la nit de demà. Aquestes també inclouran restriccions al pas de les persones a títol, diguem, persones caminant, que hauran d'acreditar la seva, que viuen en aquella zona o que treballen en aquella zona per poder passar per alguns dels carrers més propers a la pròpia Sagrada Família, el que nosaltres hem denominat les 9 illes de la Sagrada Família. És a dir, si veiem la Sagrada Família, i a l'esquerra, i a la dreta, i amunt, i avall.
1: És a dir, tenim un... És tot un repte, com deia al principi, tota aquesta situació. Clar, això, evidentment, veurà també afectat el transport públic, sobretot el de superfície, però... I el més recomanable d'entrada seria el metro, però també tinc entès que hi ha algunes estacions que només seran de sortida.
0: Només, en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada. Evidentment, els trens hi passaran, però no tindran aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent. Aquests són els dos elements del transport públic, de transports metropolitans, que estarà afectat. Evidentment, també ferrocarrils, en alguns casos, o Renfe Rodalies, totes elles, conjuntament amb TMB, posen el màxim de la seva capacitat durant aquest dia i mig per tal d'absorbir bona part del transport que no es pugui fer d'altres maneres. Tots ells estaran amb la màxima capacitat dia i mig llarg, gairebé 2 dies. Per tant, podrem suplir, aquesta és la previsió, suplir desplaçaments que d'altra manera no es podran fer.
1: Doncs, primer de tot, a part de totes aquestes informacions, el que heu de fer, si teniu previst viatjar per la zona o estar per la zona o venir a veure el Sant Pare, doncs d'entrada informeu-vos de les restriccions i del que podeu fer i que no es poden fer. Senyor Xavier Patón, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i a més coordinador del dispositiu municipal per la visita del Sant Pare. Gràcies per aquesta xerrada i que tot vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per informar i per voler ser altaveu d'un esdeveniment que serà, evidentment, molt important per la ciutat i que, creiem, estem convençuts que la ciutat hi respondrà de la manera que correspon.
1: Bé, bàsicament, tant de bo sigui així i així serà. Esperem perquè tot surti molt bé, estic convençut. Per cert, parlant de mobilitat, avui tenim una bona notícia. Una bona notícia en qüestions de mobilitat, i és que avui Rodalies, el servei de Rodalies, concretament a l'R2 Sud i els

0: regionals afectats per les obres dels túnels del Garraf doncs estan recuperant progressivament el servei, perquè ja es posen en marxa o han acabat, es donen per finalitzades les obres dels túnels del Garraf. Entre les estacions de Sitges i Garraf, que és on estaven fent aquestes afectacions, doncs estaran restablint durant aquest dilluns gradualment els serveis habituals en aquestes línies, que són la R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i els regionals, la R14, la R15, l'R16... i la R17, en aquest cas. De totes maneres, el servei d'autobusos encara estarà en servei. No sé, avui segur, potser demà, mentre es vagi normalitzant tota la situació. De seguida en parlarem de seguretat i de mobilitat, i en parlarem aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
1: El Papa en España.
2: Seguimos en COPE junto a León 14 en una programación especial.
1: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz desde el Bernabéu para contarte el ambiente previo al multitudinario encuentro diocesano y el homenaje a la Virgen de la Almudena.
3: Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
5: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
8: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: L'altra visió, davant de que també posarà aquestes traves a la mobilitat, també és la seguretat. Estem parlant de la seguretat que estarà present i que ja està present als carrers de Barcelona. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
10: Què tal? Bon migdia.
0: Què veurem o com seran aquests dispositius de seguretat?
10: Home, doncs, d'entrada els Mossos desplegaran un dels dispositius més importants dels últims anys, per no dir el més important, amb gairebé 6.000 agents, 5.600 en concret, dedicats exclusivament a l'operatiu i a la coordinació amb la resta de cossos policials i serveis d'emergència. L'intendent Joan Salamanya, que és el coordinador d'aquest dispositiu de seguretat, explicava a COPE que es va incrementant de manera progressiva l'estat d'alarma.
11: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase que es ya de restablecimientos.
10: Que això serà quan acabi tot ja.
0: Home, no oblidem que bé, encara que tinguem aquí al Sant Pare, l'alerta antiterrorista estava en un 4,5, per dir-ho així, sobre 5.
10: Sí, en un
0: 4
10: sobre 5, sí, és una dada coneguda, eh? I, evidentment, això té un plus, perquè no només està aquí el pontífex, sinó que també està el president del govern, o estarà el president del govern, Pedro Sánchez, estaran els Reis, altres representants institucionals, el president de la Generalitat, i, evidentment, s'ha de garantir també la protecció d'aquestes persones, però també
0: de tot el públic.
10: De totes, efectivament, les que aniran a veure o voldran estar a prop del Sant Pare. I això, l'objectiu és garantir, efectivament, la protecció del pontífex, la gestió de les grans concentracions de persones. Tampoc hem d'oblidar que coincideix, a més, amb la manifestació dels professors,
0: sí.
10: Efectivament, i minimitzar en la mesura del possible, l'impacte sobre la mobilitat, especialment els actes de la Sagrada Família i de Montjuïc. Això serà complicat, per això l'intendent Salamanya també recomanava agafar, en la mesura del possible, transport públic i planificar molt bé els viatges.
11: Vamos a procurar seguridad de las personas. Sí que pedimos a colaboración ciudadana con responsabilidad en todos los aspectos relacionados con la seguridad, sobre todo con la movilidad. Las personas tengan paciencia y se informen y planifiquen los viajes.
10: Molt important. I s'insisteix això, que no hi ha cap amenaça concreta, tot i que el dispositiu es desplega en un context, evidentment, de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, i d'aquí, no?, doncs que hi hagi aquest desplegament. Estem parlant de 5.600 agents, i la participació de la majoria d'especialitats del cos. O sigui, mai millor dit, gairebé per terra, mar i aire.
0: Terra, mar i aire,
10: Efectivament.
0: Moltes gràcies, Yolanda.
10: A tu, que vagi bé.
0: Que tinguis un bon dia. Ja veieu que aquesta, més o menys, hem fet un resum en uns quants minuts sobre, bàsicament, aspectes que et poden interessar més allà. Ja sabeu que tot estarà a la nostra web. A la nostra web teniu el recorregut que farà el Papa pel carrer Rosselló, quines seran les maneres, les formes. Per cert, que a partir de les 12 del migdia ja serà possible trobar posició dins del carrer Rosselló per veure passar el Papa.
10: Efectivament,
0: sí. Això, Tot això estarà a la nostra web.
10: Tot i que
0: web.
10: El Papa no passarà fins a 6:45 aproximadament.
0: Per això, ja tens la...
10: Però, clar, en previsió que Imagina. Hi hagi molta gent, ja a les 12, doncs es poden...
0: S'obren portes.
10: Efectivament.
0: Com en els concerts, s'obren portes.
10: Efectivament.
0: Doncs serà això, tot ho trobareu a la nostra web, en les restriccions de mobilitat, precaucions i recorregut del Papa. COPE Catalunya, allà ho trobareu tot. Va, que de seguida actualitzem informació de serveis, aquí a migdia COPE. Molt bé.
12: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat. Estàs escoltant
13: COPE Lleida.
12: 97.4 FM.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
18: ¡Esto ruge en tú qué haces!
17: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
19: ¡Empieza España!
17: Más de 30 enviados especiales. 400 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
19: Hacemos el resumen.
17: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
18: España está cada vez mejor.
17: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
20: Don Luis de la Fuente.
21: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
17: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. Los números uno del deporte.
22: Escuchas COPE.
23: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
13: COPE Lleida.
23: 97.4 FM.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Segons sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. D'entrada, aquest matí ja hem vist que hem tingut un lluïment del sol pràcticament a tot Catalunya, que tot Catalunya, les temperatures en excés que tocaran sostre, i és a dir, caloreta ja estiuenca, una caloreta estiuenca, no aquella onada de calor salvatge, sinó caloreta estiuenca, podríem dir, és a dir, calor. I de cara a aquesta tarda sí que esperem la presència d'algun plugim cap al Pirineu, sobretot Pirineu Occidental i Pirineu Central. Aquí és on esperem algun plugim, alguna gota, que no anirà més enllà d'això, d'alguna pluja localitzada i alguna gota. En general, serà un dia solejat, una tarda amb sol, alguns núvols d'evolució potser, però les pluges i les gotes que s'escaparan cap a aquesta zona que he dit, Pirineu i Prepirineu, i temperatures a l'alça, una temperatura que demà esperem un dia amb núvols d'evolució al litoral i uns núvols ja més cara de va caer una buena cap al Pirineu i Prepirineu, tot i que no serà així, almenys pel matí, que caerà un 4 gotes. És a dir, els que aneu a veure tant pel matí com per la tarda el Sant Pare, la pluja no farà acte de presència. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs la veritat és que ara mateix, en general, jo parlaria de calma en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha trànsit, sempre n'hi ha, sobretot en aquesta àrea metropolitana, les rondes de Barcelona, zona del Vallès, B30, per exemple, lateral de l'autopista AP7, com et deia, en algunes zones sí que s'acumula més volum de trànsit. Com a incidències, bàsicament hem de parlar d'un accident que s'ha produït a la C63 a Lloret de Mar. Aquí sí que hi ha complicacions, hi ha aturades, hi ha problemes, per tant, en aquest punt, sobretot molta prudència, arribant a Lloret de Mar, baixant cap a Lloret de Mar des de la C63. Com et deia, de moment poca cosa més. A la xarxa viària en general, el trànsit força tranquil.
2: Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
3: Igualment, a reveure.
2: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: José Miguel, companys, què tal? Bona tarda, bon migdia.
2: Com es nota que ja tot fa olor a estiu, eh? L'Alfred López, el nostre col·laborador, ja marxa de vacances i es post-COPE horari d'estiu ja.
4: Bueno, aviam, deixem pas als companys desplaçats al Mundial, que des d'avui doncs enceten aquesta programació, clar, una mica solapada encara amb la visita del Papa, encara de venir el Papa a Barcelona, encara d'anar a Gran Canària, però sí, aquest dilluns 8 de juny comença la programació especial de COPE pel Mundial. I això què vol dir? Això vol dir que arrenca a l'especial Mundial, que cobrirà la banda horària de 3 de la tarda a 3:50. I de 3:50 a 4, doncs, els xicots d'Esports COPE.
2: Molt bé.
4: Doncs aprofitarem per explicar tot allò que no s'hagi explicat a l'especial Mundial i que faci, doncs, en referència al Barça, a l'Espanyol, als equips de segona divisió, de primera ref, al món del bàsquet, món del poliesportiu. Coses per explicar sempre hi haurà.
2: Sempre. Això sempre, eh?
4: Sempre. Aviam, comencem pel Barça. Miri, va, li tiro una...
2: Mercat.
4: Va, mercat, doncs vinga, mercat. Noms del dia.
2: Sí.
4: Bernardo Silva, migcampista, portuguès, Manchester City, acaba contracte. Ha entrat al radar del Barça. Pel que fa al Barça, tenia l'hoquei de Deco i Laporta. Si no recordo malament, quedava l'hoquei de Flick. S'havia parlat que entrava al radar de l'Atlético de Madrid, que li feia el pes a Simeone. I clar, Florentino va guanyar ahir les eleccions al Madrid.
2: Correcte.
4: I el seu entrenador és Mourinho.
2: Sí.
4: Que és portuguès.
2: Sí.
4: Compatriota de Bernardo Silva.
2: Sí, senyor.
4: Ja col·loquen a Bernardo Silva també al radar...
2: Moltes nòvies, eh?
4: Al radar del Real Madrid.
2: Moltes nòvies i el Barça no té múscul econòmic per competir d'aquesta manera, eh?
4: Jo ja no sé qui té múscul econòmic, qui no té múscul econòmic. Jo ja no sé... Això de l'enginyeria financera...
2: Jo també em perdo.
4: Aplicada als clubs de futbol, ara tenim límit salarial, ara regla 1 per 1, però si surt aquest no hi ha regla 1 per 1, però si arriba aquest sí que hi ha regla 1 per 1. miri, ja m'he perdut. Ja...
2: No sé, jo parlo pel que us escolto xerrar i pel que m'expliqueu, bàsicament. Vull dir, però
4: hores
2: sí que és veritat que és fàcil perdre's.
4: Aviam, el jugador acaba contracte, amb la qual cosa no has de pagar traspàs. L'únic que has de pactar és el sou amb el futbolista. Això és un avantatge. Sí que és veritat que a l'hora d'acoplar aquest sou a l'escala salarial del Barça, que sapiguem, oficialment, el Barça no està a la regla 1x1. Anem a veure si el moviment del Mònaco fitxant Ansu Fati si fa que el Barça entri a la regla 1x1. Regla 1x1 que només duraria una temporada perquè quan es posi la coberta al Camp Nou s'haurà de tornar a Montjuïc i si es torna a Montjuïc desapareix la regla 1x1.
2: Mare meva, però vaja història. En sèrio, això és un colabrot d'aquells...
4: Al dia. Anem al dia.
2: Sí, partido a partido.
4: Partido a partido. I ja ens apanyarem, tu. Bernardo Silva és un dels noms propis en l'actualitat blaugrana. Ha parlat a la seva concentració, la de Portugal, deixant totes les opcions obertes. Ha reconegut tots els rumores que hi ha al voltant de la seva figura. I l'altre és Araujo, l'internacional uruguaià, que s'ha lesionat al bessó i, en un moviment estrany, torna a Barcelona per fer-se proves i després reincorporar-se a la selecció de l'Uruguai. Molt raro, sí. Escolta, no posa que sí, jo poso la mateixa cara. És raro, raro, raro.
2: Però si s'ha lesionat bé i per tornar a marxar, i si té una lesió, torna a marxar amb la seva selecció.
4: Home, suposo que si la lesió...
2: És de gravetat,
4: ja no torna.
2: Ja no tornarà.
4: Però en principi bé. No fa pinta bé. Que sigui una lesió de gravetat.
2: Llàstima.
4: A l'Espanyol, el nom del...
2: No, llàstima que sigui una lesió. No volia dir que no sigui de gravetat. Sé que s'ha interpretat així, però no és el que volia
4: dir. Jo havia interpretat...
2: Ja, ho sé, per això ho aclareixo. No vagin a pensar que vull que Araujo es lesioni de gravetat.
4: Audiència de migdia, COPE Catalunya i Andorra. José Miguel Gabriel Cruz no té res en contra d'Araujo.
2: No.
4: Té el cap en d'altres coses. Què hi farem? És el que hi ha i és el que toca. Nom del dia a l'Espanyol. Marc Roca, migcampista del Betis. Quique Iglesias ampliarà detalls. S'obren les portes a un retorn, ja va jugar, a un retorn a l'Espanyol en qualitat de cedit. Els playoffs de primera ref cap a segona divisió. L'Europa cau, eliminat pel Celta en una grandíssima campanya dels de Dai Benítez. I el Sabadell jugarà la final contra el Zamora buscant una plaça a la propera Lliga de segona divisió. Anada al Ruta de la Plata, tornada a la nova Creu Alta. I en bàsquet, escolti.
2: Va, parli-lo del bàsquet. Jo tenia ganes ja d'arribar al bàsquet perquè és la semifinal més inesperada de les que hi havien.
4: El 50%.
2: No.
4: No, jo no. Estava... Miri, jo estava convençut que el Barça...
2: Lo del Barça va ser sorpresa, per mi.
4: Per mi va ser una sorpresa que arribés al tercer partit. Jo tenia claríssim, que el Barça, amb empentes i rodolons, vulguis que sí, que no sé què, eliminava el Camp de Múrcia.
2: El que no estava a cap guió
4: és que la Laguna Tenerife eliminés el Madrid guanyant-li els dos partits al Movistar Arena. Lo nunca visto a la Lliga ACB. De tal sort que el que alguns preveien que anava a ser un clàssic a semifinals, ara és Barça-Tenerife. Amb el factor pista a favor del Barça. No sé si això farà Xavi Pascual donar marxa enrere de la seva decisió de deixar el Barça. No.
2: No ho crec.
4: No fa pinta. Però al Barça se li ha posat a tiro la final de la Lliga. I per l'altra banda del quadre, partides de Ricky Rubio al West Arena.
2: Total.
4: I el Joventut que elimina a Baskonia amb el factor pista en contra. I ara ha de jugar semifinals, factor pista en contra també, davant del que ara mateix, amb el Madrid fora del mapa, és el gran favorit per guanyar la Lliga CB de bàsquet, que és el València. Barça-Tenerife, València-Joventut, el Barça d'handbol campió de la Copa del Rei, la no sé quantes consecutiva de l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que ara ja enfoca a la Final Four de la Lliga de Campions, i un senyor, Marcel Granollers, campió de Roland Garros, modalitat de dobles, impressionant el que està aconseguint aquest tenista. Però jo vull fer-li una pregunta.
2: Em pregunti.
4: És la nostra pregunta a @esportscope.
2: Endavant.
4: La victòria de Florentino és bo pel Barça o dolent pel Barça?
2: Ostres. Pues jo diria que és bo.
4: Està vostè amb la majoria. 75% de copenautes ara mateix pensen que la victòria de Florentino és una bona notícia pel Barça, un 25% creuen que és una notícia dolenta o negativa pel Futbol Club Barcelona.
2: Home, quan d'entrada torna Mourinho, ja m'explicaràs. No sé si és una molt bona notícia pel Real Madrid, aquesta, eh?
4: Jo li puc explicar, però ara aquí en Antena no, perquè té vostè d'altres temes que segur són més interessants que el retorn de Mourinho a la banqueta del Madrid.
2: En funció de qui li agradi escoltar. Però bé, després m'ho expliques. José Luis, moltes gràcies.
4: Adéu.
2: Cuida't molt.
4: Fins demà.
2: Això sí, demà tindrem una programació especial, evidentment, per l'arribada del Sant Pare. No farem una rere Cope Catalunya ni un migdia Cope Catalunya amb el temps normal i habitual, perquè tindrem total connexió amb l'arribada del Sant Pare i tindrem els nostres espais de 10 minutets per anar explicant el que ens toca.
4: Como nadie lo va a decir, lo habéis hecho de lujo y lo vais a hacer de cine.
2: Así sea. Tant de bo sigui així.
4: Amén.
2: Bé, doncs, va, que de seguida entrarem en un tema interessant. Quan vosaltres pengeu alguna cosa a xarxes socials, ja sigui un reel d'Instagram, un tuit, bueno, un X, seria un X ara, o una publicació, què la fa viral? És a dir, què fa viral una notícia? Tots sabem que aquí darrere hi ha un algoritme, i l'algoritme mai és neutral. És una dictadura de l'algoritme. Doncs de seguida en parlarem, o farem 5 cèntims, perquè la solució total no la sabem. Què fa viral una notícia? De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
5: Escuchas Mediodía Cope.
0: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
9: 99. Dos gafas de marca por solo 99€. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
10: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
11: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
12: No, me ha entrado esto.
13: La superseguridad de Movistar.

0: Mai un papa estarà tant temps i amb una agenda tan intensa a Catalunya. És la tercera visita partint de demà d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, més de 48 hores a la nostra comunitat. El 1982, el papa Joan Pau II va visitar la Sagrada Família i va oficiar una missa multitudinària al Nou Camp. El 2010, Benet XVI va presidir un multitudinari acte litúrgic per consagrar la Sagrada Família i va visitar la institució benèfica del Nen Jesús de Barcelona. I demà, procedent de Madrid, arriba el papa Lleó XIV a Catalunya, fins dijous, on anirà direcció a les Canàries. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i hi ha un nexe comú en la visita dels tres sant pares a Catalunya i a Barcelona ciutat: la Sagrada Família, el temple dissenyat per Antoni Gaudí, que l'any passat van visitar 4,8 milions de persones. I a banda de la Sagrada Família, com dèiem, l'agenda del papa Lleó XIV a Catalunya està plena d'actes litúrgics, de visites socials i d'impuls a la feina diària de l'Església a la nostra comunitat. I el papa demana fugir d'enfocs identitaris i del foc de la polarització. Yolanda Canales, bon migdia.
1: Què tal, Sergi? Bon migdia.
0: Primer de tot, Yolanda, repassem tota l'agenda del papa prevista a Catalunya. En quina hora arribarà demà Yolanda i quins són els seus actes de demà?
1: Doncs arribarà, o està previst, vaja, que arribi, que aterri a les 12:25 del migdia, procedent de Madrid. A l'aeroport del Prat serà rebut pel president de la Generalitat.

0: en Salvador Illa i altres representants institucionals amb una breu trobada abans de beneir el tabernacle de la capella de l'aeroport. Des d'allà es traslladarà directament a la Catedral de Barcelona, que serà el primer gran escenari de la visita. Hi haurà un acte litúrgic i una benedicció del pontífex que es trobaran voluntaris i membres de la cúria. També visitarà la tomba de Santa Eulàlia, que és la patrona de la ciutat, abans de traslladar-se al Palau Episcopal, que serà la seva residència durant l'estada a Barcelona. La jornada culminarà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, en l'acte més multitudinari d'aquest viatge a Catalunya. Davant de més de 40.000 persones, el papa beneirà una trentena d'ambulàncies, recorrerà la pista amb el papa mòbil per saludar els assistents i presidirà una gran vigília de pregària que inclourà música, testimonis, lectures de l'Evangeli i una homilia final.
1: Passem a dimecres 10 de juny, dia que el papa Lleó XIV el passarà íntegrament a Catalunya, que és la gran novetat amb el temps i amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, Yolanda.
0: Sí, de fet serà com la jornada central d'aquesta visita. Començarà a 11:15 del matí amb una visita a la presó de Vianzú, a Sant Esteve Sarrovires. Allà compartirà una trobada amb una 80 d'interns, voluntaris i responsables de la pastoral penitenciària. Després es traslladarà a Montserrat, on a les 12 resarà el rosari, pronunciarà un discurs coincident amb el mil·lenari del santuari i participarà en el cant del Virolai. També dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat. Ja a la tarda, el papa tornarà a Barcelona per visitar l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Serà una trobada marcada pel vessant social, amb representants de Càritas i altres entitats assistencials. Però el gran moment, sense cap mena de dubte, arribarà al vespre a la Sagrada Família. Després d'un recorregut final amb el papa mòbil pels carrers de l'Eixample, en concret pel carrer Rosselló, serà rebut pels Reis, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí i a continuació presidirà la missa del centenari de la mort de l'arquitecte. I la jornada culminarà amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: I ara anem a dijous 11 de juny, on el papa continuarà el seu viatge direcció a Canàries.
0: Sí, aquí ja a Catalunya estarà poques hores, tancarà de fet a primera hora del matí la seva visita a Catalunya després de dies d'intensa agenda institucional, religiosa i social. S'acomiadarà de les autoritats catalanes, entre elles el president de la Generalitat, abans de traslladar-se a l'aeroport del Prat. I és que està previst que ben d'hora, a 8:45 del matí, en l'aire rumb a les Illes Canàries, següent etapa del seu viatge apostòlic, on centrarà bona part dels seus actes en la realitat migratòria.
1: Bé, Yolanda, ja coneixem al detall l'agenda papal dels pròxims dies a Catalunya i parlem ara de dos aspectes claus, especialment a la ciutat de Barcelona i a tots els indrets a qui visitarà el papa Lleó XIV, com és la mobilitat i la seguretat.
0: Sí, la mobilitat, hem de dir que l'afectació serà important, Obligarà a modificar molts desplaçaments, especialment en els punts claus, Montjuïc, Ciutat Vella i també la Sagrada Família. Des de l'Ajuntament, de fet, es demana planificar els trajectes i prioritzar el transport públic, com ens explicava el Xavier Patón, que és gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal.
2: El que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui en transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació, que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer.
0: Avui ja han començat les restriccions, sobretot a l'entorn de la catedral, i les més importants arribaran dimecres, amb controls d'accés a l'entorn de la Sagrada Família, on veïns i treballadors hauran d'acreditar-se per entrar als carrers més pròxims al temple, a més detalls de trànsit. I pareu atenció, perquè el dia 10 estaran tancades les estacions de metro de Sagrada Família.
2: Només en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada. Evidentment els trens hi passaran, però no tindran aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat, per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent.
0: Els Mossos també recomanen planificar els viatges. Una policia autonòmica que desplegarà un dels dispositius de seguretat més importants dels últims anys, amb més de 5.600 agents dedicats exclusivament a l'operatiu i la coordinació amb la resta de cossos policials i serveis d'emergència. L'intendent Joan Salamanya, coordinador del dispositiu de seguretat dels Mossos, diu que s'està incrementant de forma progressiva l'alerta.
3: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase que es ya de restablecimientos.
0: Evidentment, Sergi, l'objectiu és protegir el pontífex, també els representants institucionals, però també s'ha de gestionar les grans concentracions de persones i minimitzar, la mesura del possible, l'impacte sobre la mobilitat.
1: Gràcies, Yolanda, per aquesta detallada informació que anirem repassant respecte a l'agenda del Papa cada dia, no? El més significatiu és que demà arriba el Papa a Catalunya, aterrarà a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:45. I, evidentment, aquí a COPE Catalunya seguirem jornada a jornada, acte per acte, tota l'agenda papal. Gràcies, Yolanda. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Perquè la visita del Papa Lleó XIV, veure'l, escoltar-lo en directe, la seva paraula, genera una expectació de gran esdeveniment, perquè és un gran esdeveniment. Centenars de parròquies de Catalunya ja estan preparant el seu desplaçament a un dels punts de visita del Papa Lleó XIV, que ens acaba de detallar perfectament Yolanda Canales. Al migdia de COPE, marxem hores d'ara a Sabadell, a la parròquia del Sagrat Cor, perquè saludem al professor Joan Gil. Bon migdia, professor.
4: Hola, què tal?
1: Suposo que vísperes de gran esdeveniment. Com van els nervis?
4: Bueno, prou bé. Ja hem vist com ha anat tot a Madrid. Molt bé. I estem amb ganes de veure el PSD per aquí, la ciutat de Barcelona. Estem nerviosos, però contents.
1: Finalment, la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell, a quin indret ha escollit per anar a veure el Sant Pare?
4: Doncs anirem el dimarts, al Estadi Olímpic. I és el que hem aconseguit, diguem, entrades, que ha sigut tot una mica difícil, no? Però al final, bueno, n'hem aconseguit bastantes. I al final hi anem més de 30, no sé si arribarem a 40.
1: De 30 a 40 integrants de la parròquia.
4: Sí, potser fins i tot més, eh? El que passa és que hem aconseguit entrades una mica cadascú pel seu compte. Al final serà això, jo crec.
1: És ja demà l'acte multitudinari a Montjuïc, que m'acaba de dir que ho espere amb nervis, amb la il·lusió, i també per escoltar en primera persona el que diu el Sant Pare, perquè molt interessant totes les paraules que ha dit aquests últims dies a Madrid. Què espera demà del Sant Pare?
4: Sí, sí, tant. Doncs mira, una mica el que esperem és la confirmació de Pere, no? Perquè això ja s'ha dit molt, però és que realment és el que amb els que parlàvem i amb els que hi anem, el que ens importa és això. I la confirmació en persona, doncs, també és important, veient el que va dir a Madrid, no? De ser més humans, de mostrar el rostre humà. Home, les telecomunicacions estan molt bé, però estar-hi present, el missatge també és més fort, més punyent, no? Les circumstàncies, veure els altres també com ho estan escoltant, l'ambient de silenci, bueno, no silenci, o el que passi. Doncs tot això és el que tenim ganes de veure, en el moment i en el lloc, veure quin és el missatge directe que ens vol donar al Papa, que estem allà i a tot el món, vaja.
1: Quina és la logística que teniu preparada per anar demà a Montjuïc? Hora de sortida? Si feu el viatge col·lectivament?
4: Bé, anem com petits grups, diguem, no? Perquè no hem organitzat autocar. Jo, per exemple, el meu petit grup, diguem, anem amb una furgoneta, buscarem un pàrquing més o menys a prop per poder-nos acostar als busos que hi ha preparats, i una mica cadascú s'ha fet, cada petit grup, diguem, s'ha fet el seu propi camí, en aquest sentit. El fet d'haver aconseguit les entrades una mica cadascú pel seu cantó ha fet que ens dividim en petits grups, no?, de la mateixa comunitat. Si ho farem així.
1: I amb molta antelació.
4: Sí, exacte. Sí. Ja al migdia ja estarem sortint cap allà.
1: Joan Gil, professor des de la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell, són centenars de parròquies que demà aniran a Montjuïc. Gràcies, professor Gil. Gràcies i bon migdia.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Vísperes de gran esdeveniment, i aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que serà el més multitudinari, dels que farà el Papa Dieu XIV a Catalunya, estarà amenitzat, entre d'altres, per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. El seu director, Carlos Checa, ha estat a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra i ens ha transmès la emoció que hi ha als assajos per participar a l'acte de demà.
5: Sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, bueno, doncs és una meravella i una gran emoció per tots els joves també, no? Mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que bueno, nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això és, va més enllà, és, bueno, és una pregària, és una oració, però és música.
1: El director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona ens ha explicat l'acte que hi haurà a l'Estadi Olímpic. Està dividit en dues parts. La eina clau és l'arribada del Sant Pare a l'estadi.
5: Bueno, hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no? El Sant Pare a l'estadi, i allà és quan ja, doncs, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb el cor Lumen Pueri serà, doncs, que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja. I estarem fent, doncs, la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant, doncs, el fil musical.
1: Catalunya, que ja està preparada, Barcelona ciutat, que també ja està, en aquest cas, ultimant a tots els detalls, en menys de 24 hores, el Papa Lleó XIV estarà entre nosaltres. Anem ja tot seguit a serveis. Perquè el temps acompanyarà, però hi haurà un increment de la nuvolositat. Avui, bon temps, domini del sol, però augmenta la nuvolositat especialment concentrada a la zona del Pirineu. Després s'anirà estenent a gran part de Catalunya i també del litoral a partir de demà dimarts i dimecres. Però avui, com dèiem, forta pluja, especialment a comarques com la Vall d'Aran, els Dos Pallars, el Turgell, Cerdanya, Ripollès i parcialment també Osona. Pluja que pot derivar en pluja torrencial de 30 litres en poc espai de temps. Les temperatures actuals a les capitals catalanes força benignes: Tarragona i Barcelona 25 graus, Girona 28, Lleida 31 graus. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara registren 21 graus. Anem cap al trànsit, a com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Aquesta hora aturades més o menys habituals, per tant estem parlant bàsicament d'àrea metropolitana de Barcelona, trams carregats habituals de les rondes, per exemple, o zona del Vallès, és el cas de l'AP7, que és cert que presenta aturades intermitents, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, i un parell a Barberà en direcció sud, per tant aquesta zona de Barberà del Vallès, és cert que l'AP7 presenta lentitud, aturades en tots dos sentits de la marxa, va carregada. Passa el mateix amb la C-17, aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, això a la C-17. A més, tenim aquest accident a la C-63, arribant a Lloret de Mar. Ara es dona pas alternatiu als vehicles, això vol dir complicacions en totes dues direccions. Molta prudència en aquest punt per aquest accident, com us dèiem, C-63 a Lloret de Mar, on es dona pas alternatiu. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
1: I prop de 46.000 alumnes, un rècord, comencen demà la selectivitat, 9, 10 i 11 de juny. Catalunya és l'última comunitat espanyola en fer les proves d'accés a la universitat. Molta sort, evidentment, a tots els aspirants. Dos aspectes importants. Com dèiem amb la Yolanda Canales, la mobilitat demà complicada a Barcelona. I a més, a totes les universitats de Catalunya, on hi hagi l'examen, es detectarà, doncs, els que són els més pícars. Amb tanta tecnologia, copiar i millorar nota que perjudica el que estudia, i és el repte de les universitats detectar amb els seus sistemes de control els que volen anar a copiar. Pol Matavacas.
9: El rector de la Universitat de Girona, el doctor Josep Calbó, ha especificat quines són les precisions que s'han fet dins el reglament de la universitat en els intents de còpia i quines són les conseqüències.
10: Deixem-ho molt clar que això, no? Que la utilització o l'intent d'utilització o el fet de tenir qualsevol sistema dispositiu que permeti comunicar-se, diguéssim, amb l'exterior, o si entendrem-nos, un telèfon mòbil i totes les seves derivades, un rellotge d'aquests intel·ligents, unes ulleres intel·ligents...
11: Un auriculars, etcètera, sí.
10: Auriculars, tot això, exactament. Qualsevol d'aquests dispositius es tingui expressament o per desgràcia, es tingui per despista, diguéssim, a mà durant una prova, doncs automàticament representarà això, representarà un zero a la qualificació de l'examen i també podria representar l'obertura d'un expedient.
9: Calbó reconeix que les formes de copiar amb les noves tecnologies han viscut una evolució els últims temps, tot i que deixa clar que no és un problema de futur, sinó que és de present.
10: Ha passat exàmens de mira, ha passat exàmens de conduir, diguéssim, ha passat en molts llocs que es comença a detectar sistemes molt sofisticats d'això, de que, no sé, es fa una amb unes ulleres intel·ligents, fa una fotografia de l'examen,
8: sí.
10: I des de fora doncs dicten les respostes amb un auricular, etcètera, coses d'aquestes que això és inadmissible totalment, perquè ja no es fa el més esforç d'entendre i de prendre la signatura.
9: Calbó assegura que és necessari no només tenir aquestes normes explícites en relació als exàmens, sinó també que els alumnes en siguin conscients de les conseqüències en cas d'intentar un frau en una prova.
1: Gràcies, Pol. La Universitat de Girona, que es posa ferma, un zero i obertura d'expedient, per pensar-ho. Demà comença la selectivitat, 46.000 estudiants, molta sort a tots els aspirants. I una bona notícia, perquè els treballs dels túnels ferroviaris del Garraf han acabat una setmana abans del que estava previst i des d'avui els trens ja tornen a circular per totes les vies d'aquesta infraestructura, Marc Monclús.
11: La línia de Rodalies R2 Sud recuperarà a partir d'avui progressivament la circulació pels túnels del Garraf. Després de gairebé 3 mesos d'obres i de complicacions a la línia, tornaran a circular trens en doble via per la zona afectada. Al llarg d'avui, la circulació encara es farà amb servei alternatiu amb bus, per facilitar la mobilitat de les persones que no han pogut programar el seu desplaçament amb anterioritat. A més de la R2 Sud, les altres línies regionals de Rodalies afectades per les obres també aniran recuperant la seva circulació habitual al llarg d'aquesta pròxima setmana. És el cas de la R15, que encara té un tram que es fa amb transport alternatiu des del temporal Harry, que va arribar a Espanya el passat gener. Sílvia Paneque, portaveu del govern, ha afirmat, però, que restabliran els mateixos horaris que hi havien abans de la crisi.
12: Els propers dies i setmanes es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
11: La recuperació serà progressiva des d'avui fins al dia 15 de juny, quan es compliran 3 mesos de l'inici de les obres.
1: Doncs una bona notícia, doncs que en aquest cas la R2 Sud ja recupere el que és els dos sentits de la marxa. I parlem d'una terrible situació que es repeteix, la terrible execució als carrers de Barcelona. Ahir la nit, al carrer Mineria, a la zona franca de Barcelona, districte de Sants, un home va morir al rebre diversos trets per l'esquena. Els Mossos busquen el tirador, que segons els testimonis és un home de gran complexió física. Per cert, fa poques setmanes al mateix carrer, al carrer Mineria, va haver-hi un altra execució. Inicialment els dos casos no estan relacionats. Yolanda Bernal, quantes persones han mort tirotejades a Catalunya amb el que portem d'aquest any?
13: Són 5 persones en total, 3 a Barcelona ciutat, una a Badalona i una altra a casa a l'Hospitalet. Un tiroteig mortal, doncs, que suma a una estadística que no para de créixer per preocupació policial, que considera que el delictiu negoci del tràfic de drogues és la font principal dels tirotejos a Catalunya. L'any passat van créixer un 45% amb 293 incidents amb armes i aquest any els sindicats policials de Mossos confirmen que la tendència es manté a l'alça. L'últim cas, ahir a les 9 de la nit en uns patis interiors d'un uns pisos del carrer de la Mineria, la zona franca de Barcelona, al districte de Sants. Un home vestit de negre va disparar diversos trets per l'esquena a un home que va morir, tot i els esforços primer dels veïns de la zona i després dels equips d'emergència sanitària. Els Mossos ja han obert una investigació per aclarir els fets. El pistoler, de complexió forta i alta, segons els testimonis, va poder escapar i s'ha iniciat un operatiu per intentar localitzar-lo. Els Mossos han desplegat equips de l'Arro i de la Brigada Mòbil a la zona per reforçar la seguretat. En aquest punt de la zona franca, al carrer de la Mineria, on fa poques setmanes, recordem, va morir també a trets un home de 40 anys. Els veïns de la zona van fer fa uns dies una manifestació per reclamar més seguretat a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Gràcies, Yolanda. I amb habitatge els preus continuen pujant. Diuen que s'aturen, però clar, un també pensa que estan pujant respecte a augments i per tant hi haurà algun moment que tocaran el límit. Catalunya ha registrat un encariment del preu de l'habitatge d'un 10,5% anual entre gener i març, és a dir, el primer trimestre d'aquest any. Són 4 dècimes menys que amb els 3 mesos anteriors, l'últim trimestre de l'any passat, però és la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre. També, si volem ficar la part positiva, Catalunya és una de les comunitats a Espanya on aquest creixement és menor, però és un 10% d'augment amb el primer trimestre d'aquest any, on continua respecte a aquestes xifres provocant més tensió immobiliària. Anem ja tot seguit a publicitat. Després parlem de dos aspectes. Primer, les vagues. Demà també vaga de docents i les biblioteques que continuen. I parlem d'arquitectura, perquè aquest pròxim dimecres és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Torre de Jesús, Sagrada Família, Papa Lleó XIV i la degana del Col·legi d'Arquitectes aquí, al migdia, COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
14: El Papa en España.
8: Seguimos en COPE junto a León XIV en una programación especial.
14: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz desde el Bernabéu para contarte el ambiente previo al multitudinario encuentro diocesano y el homenaje a la Virgen de la Almudena.
15: Amad a vuestro enemigo.
16: Quien lucha sin descanso triunfa.
17: De atleta olímpico, continúa viviendo lo mejor que puedas.
18: A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
19: Vamos a morir.
18: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
20: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
21: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
22: Carglass cambia, Carglass repara.
23: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
24: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
25: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
26: Lógico.
25: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
26: Lógico.
25: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
26: Lógico.
25: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
27: Barref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
28: Más Renfe, más viajes, más puntos.
27: Punto.
7: COPE Catalunya y Andorra.
8: Estás informat.
1: I demà la enèsima vaga amb aquesta fi de curs dels docents. Nova jornada de vaga convocada per tres sindicats: Ustec-Estec, Intersindical i la CGT, demà coincidint amb l'arribada del Sant Pare a Barcelona. Veurem si això afegeix conflictivitat a la mobilitat. Però, a més, dins d'aquesta crisi laboral, continua la vaga del Comitè de Biblioteques de Barcelona. El seu comitè ja està acusant a l'Ajuntament de Jaume Collboni de trencar la negociació i deixar la plantilla de bibliotecaris a la estocada. Mar Puerto.
29: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha denunciat que l'Ajuntament ha donat per acabades les negociacions per adherir la plantilla al conveni municipal sense cap acord i amb un no rotund a les reivindicacions dels treballadors. El col·lectiu ha qualificat la decisió d'inacceptable i ha retret a l'executiu local que els deixi a l'estacada, agreujant el conflicte laboral i posant en risc la continuïtat del servei. Així, ha exigit reprendre les negociacions i afirma que demanarà una mediació al Departament de Treball i recorrerà a la via legal si cal. Montse Serra, delegada del Comitè d'Empresa.
30: Ens sembla totalment inacceptable i creiem que hi ha un menyspreu greu a la plantilla i ens deixen en una situació totalment insòlita que, bueno, jo considero que ens estan deixant a l'estacada. Nosaltres volem reobrir el diàleg i el que fem és una crida al Consorci i a l'Ajuntament perquè això no quedi així, però el que volem és seguir negociant i que acceptin algunes de les propostes que els hi posem, que són totalment legítimes.
29: La situació coincideix amb els exàmens finals, la selectivitat i l'augment de les temperatures quan les biblioteques esdevenen refugis climàtics clau, a més de coincidir també amb la vaga de docents de demà dimarts juntament amb la visita del Papa. L'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afecta la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. Alhora, els sindicats també estan preparant una gran manifestació aquí a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per tal d'exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Així ho ha confirmat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Jané, que ha dit que l'objectiu és exigir al PSC un canvi en aquesta educació pública i aconseguir també el suport de les famílies i la societat.
0: Aquesta serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
29: Fons de l'USTEC apunten també que la manifestació s'està encara acabant de perfilar.
1: Gràcies, Mar. Demà vaga de docents, l'autèntica pedra a la sabata a hores d'ara per Salvador Illa, que afirma que ell no negocia i manté la seva confiança amb la consellera Esther Niubó. Ho dèiem a l'inici del migdia a COPE. La Sagrada Família és el fil conductor de la visita dels tres Sant Pares a Catalunya. Lleó 14 aquest dimecres beneirà la Torre de Jesús, 172 metres d'alçada, la torre més alta de la monumental basílica dissenyada per Antoni Gaudí. 140 anys de construcció de la Sagrada Família i encara no està acabada. Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, que no va poder completar la seva obra a causa de l'atropellament d'un tramvia quan tenia 73 anys. Antoni Gaudí va morir un 10 de juny del 1926. Aquest dimecres és el centenari de la seva mort. I la seva gran obra reivindicada en l'actualitat. La popularitat de Gaudí creix amb el temps, quan en la seva vida els seus biògrafs admeten que tot no va ser un camí de roses. Les seves obres van rebre fortes crítiques i van tenir algun sonor fracàs, com és el cas del Parc Güell, creat com a ciutat residencial per construir-hi 60 cases de luxe. Xavier Güell, resbesnet d'Eusebi Güell, el gran mecenes de Gaudí, i autor del llibre Jo Gaudí, el defineix com un geni malhumorat. El mateix Gaudí, que té una frase icònica i repetida, que definia que la originalitat consisteix a tornar a l'origen. La figura de Gaudí, la d'Alfons Cerdà, ens uneix amb un paper clau de l'arquitectura a Barcelona i Catalunya. A més, aquest any, la capital catalana és capital mundial de l'arquitectura, amb activitats a fi d'aquest mes, inicis de juliol. Saludem al migdia a COPE a la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que per cert el 17 de juny prendrà possessió després de la seva victòria en les últimes eleccions. Sandra Bestraten, Castells, bon migdia.
2: Bon migdia, Sergi.
1: Aquest any 2026, Arquitectura i Barcelona arriben amb molta força. Per ordre cronològic, què representa per l'arquitectura catalana de Barcelona culminar la Torre de Jesús de la Sagrada Família?
2: Bé, és una coincidència que hagi, no, el fet de que sigui la capital mundial de l'arquitectura, que això ve condicionat pel fet de que els col·legis d'arquitectes de tot el món es van reunir a través de la Unió Internacional d'Arquitectes i escolleixen la ciutat que acollirà el Congrés Internacional d'Arquitectes. I crec que és important recordar, doncs, que és com una mica els Jocs Olímpics, no? Tots els col·legis van decidir que Barcelona i Catalunya estava donant resposta als reptes que l'arquitectura ha de donar cap al futur, i per això d'alguna manera van guanyar. El fet de que acollim aquest congrés, la UNESCO assigna que siguem capital mundial de l'arquitectura perquè aquest debat professional també arribi cap a la societat, no? I crec que és important entendre aquest fet, no?, de la capitalitat, però que d'alguna manera el que fa referència a la Sagrada Família, doncs, és la coincidència d'alguna manera dels 100 anys de la mort de Gaudí amb aquesta fita, no?, que és la culminació de la Torre de Jesús. Podríem dir que són dues coses diferents, però no deixen de ser, doncs, importants perquè són dos fites de Barcelona i al final de Catalunya, evidentment.
1: Es necessita escoltar més la veu dels arquitectes, de gana?
2: Doncs sí, aquest és el gran repte que tenim. Moltes vegades ens costa tenir espais d'arribada a la ciutadania i per això jo crec que la capitalitat està fent aquesta aposta i sobretot voldria destacar que tenim més de 150 associacions que fan aquesta tasca. Per posar un exemple, doncs, el 48 Hores Open House, que és un festival que obre les portes de molts edificis, són aquests espais on ens apropem a la ciutadania i la ciutadania ens escolta, no?, de quin és el repte, quina està la dificultat. I jo crec que quan tu has pogut explicar això, també la ciutadania entén millor el que hi ha al darrere dels projectes, no? I un altre projecte que m'agradaria destacar és que estem fent des del Col·legi d'Arquitectes, impulsem tallers d'arquitectura a les escoles. De fet, estem la segona setmana de maig, la setmana de l'arquitectura als centres educatius, i hem fet més de 400 tallers en els quals doncs, moltíssims arquitectes de totes les generacions aporten aquest coneixement, no? I m'agrada molt destacar el retorn. Aquest projecte ja portem més de 7 anys fent-ho i el retorn dels docents és doncs, aquesta sorpresa, no? De dir, caram, quantes coses sabeu els arquitectes, no només per fer grans edificis, sinó també per rehabilitar-los, per mantenir-los, també darrere una plaça. Al final és apropar-nos des d'aquesta distància més curta, és el que ens permet conèixer-nos, no? I saber veure petits hàbits i coses que han d'aprendre també perquè al final els habitatges no deixen de ser com unes màquines, no? I hem de saber doncs, quan s'ha d'obrir la finestra per millorar ventilacions, quan ens hem de protegir més del sol. I aquí una mica el repte és que puguem fer que els nostres edificis siguin eficients sense necessitat de màquines. I tot això requereix molta pedagogia i per això creiem que entrar a les escoles ens pot permetre doncs, fer arribar l'impacte de la nostra feina i la necessitat d'acompanyar amb la millora dels habitatges, ja sigui doncs, per l'eficiència energètica, el confort, però també per l'accessibilitat, per fer-lo adaptar als diferents canvis, perquè de grans tots ens farem una mica... Bueno, les nostres capacitats canviaran, ja sigui a nivell físic o a nivell auditiu, a nivell visual, no? Tots i cognitiu. No? I aquí és una mica com l'arquitectura ens ho pot fer molt més fàcil.
1: La iniciativa és molt bona i vostè m'acaba d'introduir la següent pregunta, que és la clau, l'habitatge, el debat de l'habitatge. Perquè, a més, anem cap a una mena poblacional, no únicament a Barcelona, sinó a qualsevol ciutat de Catalunya. Com s'ha de construir de cara al futur? Per aquest creixement de l'habitatge i de la població, rehabilitació d'edificis i una major alçada, per posar potser un exemple ara equivocat, aquesta arquitectura tipus Benidorm, o menys alçada d'edificis però hi ha més extensió geogràfica. És un debat molt interessant, no?, de cara al futur.
2: Jo crec que és un debat importantíssim i que no hi ha una recepta màgica. Cada ciutat requereix una mica una solució, però el que podríem dir, primer que tot, doncs rehabilitem. Tenim molts centres històrics abandonats i aquí hem de veure com els fem realment doncs això, que amb transport públic, que potser amb ascensors urbans, no?, ens puguin permetre doncs, salvar les barreres, no?, i la topografia que a vegades alguns centres puguin tenir, perquè al final a mi m'agrada molt dir que quan anem a comprar amb el carret de la compra tots som discapacitats, no? Llavors hem de fer que l'arquitectura, però d'aquesta mirada també més àmplia, no?, a nivell urbà, podem intentar fer que tot sigui com molt més horitzontal i sense barreres. Però un cop treballem la rehabilitació, també cal pensar que a vegades tenim edificis des d'industrials o edificis que han quedat obsolets, doncs aquests els hem d'activar perquè estan dins del teixit urbà, on tenim ja les infraestructures, no? L'aigua, el carrer, vull dir, ja arriba tot. I això també és un cost important. Llavors, un cop podem ja tenim la ciutat, que no tenim espais buits, diguem, sense ús, el repte doncs, que haurem de créixer i per créixer doncs, cal densificar. Però sobretot aquestes densificacions s'han doncs, de fer amb mesura, no cal fer gratacels, no?, enmig d'un poble, però sí que s'ha de buscar l'equilibri perquè també, com si ocupem molt d'espai, doncs també hi ha un impacte del cost de fer arribar tots els serveis bàsics, però també l'impacte, no?, també de la relació amb la natura. I crec que aquí jo crec que cal també aquesta mirada territorial, no?, que com a arquitectes i urbanistes també treballem, que hem d'intentar equilibrar una mica l'esforç de treball. O sigui, necessitem que hi hagi indústria, necessitem que hi hagi fins i tot l'administració, crec que hauria de fer una aposta per repartir en el territori els edificis més institucionals perquè necessitem que no tot passi a Barcelona. Barcelona ja és una ciutat molt densa i no pot ser que tothom vulgui viure a Barcelona. I crec que aquí cal una mirada de territori, una mirada de país també, i entendre que cal equilibrar, perquè de fet tenim moltes zones que s'estan despoblant i això no ens ho podem permetre. Crec que aquí buscar aquesta mirada més estratègica és imprescindible. No intentar buscar resoldre el problema mirant només o la mirada curta, sinó fer un pas enrere i fer aquesta mirada més territorial.
1: Degana, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
2: Moltíssimes gràcies, Sergi. COPE Catalunya.

0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Ara ja sí, que ho tenim a tocar. Ja queden només unes hores perquè el Papa Lleó XIV aterri a Barcelona. Seran menys de 48 hores, però molt intenses, amb una agenda molt atapeïda en la que hi haurà moments per actes multitudinaris i d'altres més íntims, en petit comitè. Serà la tercera visita d'un papa a Catalunya. Recordem que ja ho van fer el papa Joan Pau II a l'any 82 i més recentment, a l'any 2010, el papa Benet XVI i també en aquests casos van fer parada a la Sagrada Família. Hi ha molta expectació al voltant d'aquesta visita històrica del papa Lleó XIV. S'estan enllestint els darrers preparatius perquè no falli res. I seran dos dies en què caldrà també molta paciència perquè hi haurà moltes afectacions en la mobilitat. Es recomana teletreballar, planificar molt bé els desplaçaments i apostar pel transport públic. Però vinga, anem al detall. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Repassem primer de tot, Marc, quina serà l'agenda del papa Lleó XIV a partir de demà, quan aterri a Barcelona.
1: Vinga, va, t'explico. La visita de demà del papa Lleó XIV a Catalunya començarà a les 12:25 del migdia amb l'arribada a l'aeroport del Prat procedent de Madrid. Allà serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i altres representants institucionals i des d'allà es traslladarà directament a la catedral, que serà el primer gran escenari de la visita. El rebran el cardenal Juan José Omella i el degà de la catedral i després d'un moment de pregària recorrerà la nau central mentre un cor interpreta diversos cants. També hi haurà un acte litúrgic amb una homilia i una benedicció del pontífex que es trobarà amb voluntaris i membres de la cúria. La visita continuarà amb un moment de recolliment davant la tomba de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, abans de traslladar-se al Palau Episcopal, que serà la seva residència durant l'estada aquí a Barcelona. Allà dinarà en privat i a la tarda mantindrà una reunió amb el president Salvador Illa i una altra amb membres de l'Ordre dels Agustins, al qual pertany el mateix Lleó XIV. La jornada culminarà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, en l'acte més multitudinari del viatge. Davant de més de 40.000 persones, el papa beneirà una trentena d'ambulàncies, recorrerà la pista amb el papa mòbil per saludar els assistents i presidirà també una gran vigília amb pregària, amb música, testimonis, lectures de l'Evangeli i una homilia final abans de tornar al Palau Episcopal per sopar i descansar. L'acte estarà amenitzat, entre d'altres, per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i el seu director, Carlos Checa, ha estat aquí, darrere COPE Catalunya i Andorra, i ens ha transmès l'emoció de l'acte.
2: Sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, és una meravella i una gran emoció per tots els joves, també, no? Mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això és, va més enllà, és una pregària, és una oració, però és música.
1: A més, també ens ha explicat l'acte a l'Estadi Olímpic, que estarà dividit en dues parts per l'arribada del Sant Pare a l'estadi.
2: Hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no? El sí. Sant Pare a l'estadi, i allà és quan ja la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb el cor Lumen Pueri serà que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja i estarem fent la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant el fil musical.
0: Tot això serà demà a l'Estadi Olímpic, però dimecres, març, segona jornada del Papa a Barcelona, amb un altre plat fort, a la Sagrada Família.
1: Sí, dimecres serà el dia central de la visita de Lleó XIV aquí a Catalunya. La jornada començarà a 11:15 del matí amb una visita a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Allà compartirà una trobada amb una vuitantena d'interns, voluntaris i també responsables de la pastoral penitenciària. Escoltarà diversos testimonis, adreçarà unes paraules als presents i farà una donació al centre abans de conversar amb alguns reclusos. Després es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu i pel pare abat de l'abadia davant d'un miler de nens i nenes. A les 12 resarà el rosari, pronunciarà un discurs coincidint amb el mil·lenari del santuari i participarà en el cant del Virolai. També visitarà la capella de Mare de Déu de Montserrat, sortirà al balcó per saludar els fidels i dinarà amb la comunitat benedictina. Ja a la tarda serà quan el papa tornarà aquí a Barcelona per visita a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, i aquesta serà una trobada marcada pel vessant social, amb testimonis, per exemple, sobre la dependència i el tràfic sexual de dones, així com també de representants de Càritas i d'entitats assistencials, abans d'oferir un breu discurs. Però a gran moment, com no, arribarà al vespre amb la Sagrada Família. Després d'un recorregut final amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample, serà rebut pels Reis d'Espanya i visitarà la tomba d'Antoni Gaudí. A continuació, presidirà la missa solemne del centenari de la mort de l'arquitecte, amb la participació d'uns 800 cantaires i davant de milers de fidels i nombroses autoritats. La jornada culminarà finalment amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món, seguida d'un espectacle de llums, drons i focs artificials que posarà el punt final a l'acte central d'aquesta visita.
0: I evidentment, doncs, tota aquesta agenda extensa tindrà un impacte en la mobilitat i en la seguretat que ja s'ha començat a notar.
1: Sí, un ampli dispositiu obligarà a modificar molts desplaçaments, especialment entre Montjuïc, Ciutat Vella i la Sagrada Família. Des de l'Ajuntament es demana planificar aquests trajectes i prioritzar el transport públic. Xavier Patón, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal, ho ha explicat així.
3: El que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui en transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer.
1: Les restriccions més importants arribaran dimecres amb controls d'accés a l'entorn de la Sagrada Família, on els veïns i treballadors hauran d'acreditar-se per entrar als carrers més pròxims al temple, a més dels talls també de trànsit previstos pel recorregut del Papa Mòbil. I atenció, perquè estaran tancades també les estacions de metro de Sagrada Família.
3: Només en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada, evidentment els trens hi passaran, però no tindrem aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat, per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent.
1: Al seu torn, els Mossos també recomanen planificar els viatges. La policia autonòmica desplegarà un dels dispositius de seguretat més importants dels últims anys, amb més de 5.600 agents dedicats exclusivament a aquest operatiu. L'intendent Joan Salamanya, coordinador del dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, diu que s'incrementa de forma progressiva l'alerta.
4: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona. Y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase, que es ya de restablecimiento.
1: L'objectiu és així garantir la protecció del pontífex, la gestió també de les grans concentracions de gent i minimitzar l'impacte sobre la mobilitat, especialment als actes de la Sagrada Família i de Montjuïc. Insisteixen, però, des dels Mossos, que no existeix cap amenaça concreta, tot i que el dispositiu es desplega en un context de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista i apel·len a la col·laboració ciutadana durant aquests dies.
0: Molt bé, doncs tot pràcticament a punt per rebre demà el Papa Lleó XIV. S'estan ultimant els darrers preparatius perquè tot surti perfecte, i una peça clau en aquest engranatge, doncs, són els voluntaris. Un engranatge humà imprescindible per actes com el de demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc o el de la Sagrada Família. Hi ha uns 20.000 voluntaris en els diferents actes, en les diferents parades que fa el Papa pel seu viatge a Espanya, i el Víctor és un d'aquests voluntaris. Víctor, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Víctor, tu ets voluntari en els actes de Barcelona, no?
5: Sí, sí, sí. Concretament amb la vigília que es farà a l'Estadi Olímpic demà a la tarda.
0: Crec que aquí a Barcelona hi ha unes 900 persones que faran de voluntàries. En el teu cas, quan se't va presentar, vaja, la possibilitat de participar en el viatge del Papa, tu vas pensar molt?
5: No, va ser el moment. Realment, quan m'ho van dir, en seguida vaig dir sí, va ser un regal i estic molt content d'haver-lo acceptat.
0: No sé si és la primera vegada o ja havies participat en algun aconteixement similar, no sé, en alguna altra visita d'un altre papa aquí a Espanya.
5: No, una altra visita d'altre papa, la veritat és que no, però sí porto anys sent voluntari de l'Església Jove a Barcelona, amb aconteixements molt més petits, però sempre sent voluntari.
0: Mm-hmm. Escolta, Víctor, i quina serà la teva funció, el teu paper demà, per exemple, a l'acte de l'Estadi Olímpic?
5: Doncs incidències, tot aquí hi ha gent que tingui algun problema amb l'entrada perquè no ha trobat el correu o que tingui algun altre tipus de problema, no sap a quina porta va, a quin seient hi ha, estarem allà per ajudar-los i intentar que el màxim de persones puguin entrar i compartir l'estona amb el papa.
0: Mm-hmm. Vosaltres aneu com a voluntaris perfectament identificats, no? I crec que segons la funció que tingui cadascú de vosaltres, porteu la samarreta d'un color o d'un altre, no? És
5: anem
0: així?
5: Perfectament identificats amb una samarreta, però en aquest cas aquí a l'Estadi Olímpic són
0: tots igual.
5: Només un color, sí, sí.
0: Uh-huh. I aquí a l'Estadi Olímpic quants voluntaris hi haurà, més o menys?
5: Doncs estem sobre els 400.
0: 400 voluntaris. I estareu des de primeríssima hora fins que acabi l'acte o unes hores després? Fins que marxi tothom?
5: Sí, sí, estem des de les 11 del matí i estarem tots convocats als nostres llocs i després ja fins una hora després de que marxi tothom, o sigui, se'ns farà pràcticament mitjanit.
0: Mm-hmm. Molt bé, i escolta, Víctor, quin és el perfil dels voluntaris? No sé si la majoria sou joves com tu o també hi ha gent més gran d'altres edats?
5: No, doncs la veritat és que és un perfil molt variat. Tenim gent de totes les edats. Tenim un bon grup de joves, sí, però també és nombrós el grup de persones de jubilats. O sigui, cobrim totes les franges d'edat.
0: Uh-huh. I en tots els casos són persones vinculades ja anteriorment a l'Església, no? A parròquies o altre tipus d'activitat.
5: Sí, bueno, s'han seleccionat de forma totalment lliure, que podien apuntar-se a la web i a partir d'aquí fèiem la selecció. Sí que és cert que molta gent ja ve de parròquies, però qualsevol persona del carrer podia apuntar-se i ser voluntari.
0: Uh-huh. I les persones que estaran demà en l'acte de l'Estadi Olímpic podran estar també a la Sagrada Família o són grups de voluntaris diferents?
5: Són grups de voluntaris diferents.
0: Uh-huh. I en quanta emoció es viu això, Víctor?
5: Amb moltíssima, moltes ganes. Tenim tots els voluntaris que estan comptant les hores. El grup de voluntaris estan tots amb les ganes de ja és demà, falten poques hores. O sigui, moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Ja seran moltíssimes hores, però se us farà curt, segur.
5: Seguríssim.
0: Molt bé, Víctor, doncs que vagi molt bé aquests dos dies amb el Papa Lleó 14 a Barcelona, demà en el teu cas, que surti tot com ha de sortir, que és fantàsticament bé, segur. És una visita històrica, que vaja, es visqui com es visqui, com a voluntari, com a públic, com a periodista, doncs deixarà segur un record per sempre. Víctor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda, Víctor. I pel que fa al temps, doncs hem començat una setmana que estarà marcada per l'estabilitat amb domini del sol, però ara sí que amb algun ruixat al Pirineu. La temperatura anirà a la baixa fins dijous i a partir d'aquell moment es tornarà a disparar. Demà tindrem un dia doncs molt similar al d'avui, amb domini del sol, nuvolades de tarda a la meitat nord i algun plogim a punts del Pirineu. I fem una ullada també a les carreteres. Sílvia Del Amo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs la situació viària és complicada avui als accessos sud, on hi ha algunes incidències a la 2, al centre del litoral. Una avaria a la 2, en concret a Sant Vicenç dels Horts, cap a Barcelona, provoca 4 quilòmetres de congestió. I pel que fa a la C32, hem de dir que també hi ha punts de lentitud en diversos trams. I on si la situació és una mica més complexa és a la ronda de dalt, on tenim un tram de 9 quilòmetres en sentit a Trinitat, tot i que la ronda del litoral també presenta aturades. Ja els accessos nord, mencionant la P7 i la B30 Bàrbara, ara en sentit nord, com és habitual, i C33 i C58, vies que venen dels Vallesos, s'aturen a Montcada en sentit a Trinitat i Rondes. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. I hem avançat una mica com serà la visita, les diferents parades que farà el Papa Lleó XIV a Barcelona. Un dels moments més especials serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, i precisament després de la publicitat posarem en valor l'obra d'Antoni Gaudí, conegut com l'arquitecte de Déu. Farem un repàs amb l'ajuda de la Yolanda Canales a la vida i obra d'aquest genial arquitecte.
7: La linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
7: ¿Estás
11: Estàs escoltant
12: Cope Lleida
11: 97.4 FM.
13: La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
14: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE. De la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
15: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
16: ¡Claro que sí!
15: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
17: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
15: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
18: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
15: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
19: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
15: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
20: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
21: Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
22: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
20: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
23: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
24: Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant pintura.
20: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
11: La Linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.

0: Hem repassat extensament quina serà l'agenda del Papa a partir de demà a Barcelona. La Sagrada Família serà un dels grans escenaris i podem dir que Gaudí serà el fil conductor en totes les seves parades a la capital catalana. Lleó XIV beneirà la Torre de Jesús, la més alta de la Basílica, tal com la va dissenyar l'arquitecte Antoni Gaudí, conegut com l'arquitecte de Déu. El centenari de la seva mort està servint per reivindicar la seva gran obra i, de fet, la seva popularitat ha anat creixent amb el temps. Hi ha arquitectes que deixen edificis i n'hi ha molt pocs que deixen devoció. Fa 100 anys, Barcelona va acomiadar Antoni Gaudí amb un funeral que va ser multitudinari, com si fos un cap d'estat, però la gent no parlava tant del geni com de l'home. Molts deien una mateixa frase, que era un sant, i un segle després, aquella afirmació popular ha entrat de ple als despatxos del Vaticà. El reportatge és de la Yolanda Canales.
1: Barcelona, dissabte 12 de juny de 1926. Els carrers són plens de gent, milers de persones esperen el pas d'un fèretre, però no acomiaden un rei, ni un militar, ni un polític. Acomiaden un arquitecte. Un carro tirat per dos cavalls avança lentament des de l'Hospital de la Santa Creu fins a la Sagrada Família. No hi ha grans ornaments, no hi ha tampoc cap luxe. És el mateix Antoni Gaudí que havia deixat escrit que el seu funeral havia de ser auster. Però la senzillesa del seguici contrasta amb la immensitat de la resposta ciutadana.

0: i molts testimonis repetien una mateixa idea. No acomiadaven només un geni, sinó un home bo. Aquella mateixa setmana, un article publicat a la revista Catalunya Social ho resumia amb aquesta frase. Era un sant. 100 anys després, aquella pregunta continua viva en paraules del José Manuel Almuzara, arquitecte i gaudinòleg.
1: Pero claro, que baje el Papa a donde está enterrado Gaudí, para mí es como un signo de que realmente Gaudí es santo. Porque, de acuerdo, será venerable y cuando baje quizás aún no sea beato, pero es una demostración y a mí esa escena me va a emocionar seguro, ¿no?
0: La possibilitat que Gaudí sigui declarat sant no és cap llegenda ni una iniciativa popular sense recorregut. Fa anys que el Vaticà estudia la seva vida. Primer va ser declarat servent de Déu. És el moment en què l'Església obre oficialment la investigació sobre una persona. Després arriba un segon pas molt més exigent, demostrar que va practicar les virtuts cristianes de manera heroica. Fe, esperança, caritat, justícia, fortalesa... El Papa Francesc va reconèixer aquestes virtuts i Antoni Gaudí va ser declarat venerable. Però hi ha un detall especialment revelador i que té com a protagonista a Sandro, també arquitecte, malalt de càncer.
2: Vienen a Barcelona, rezan ante la tumba y al cabo de un tiempo me dicen, Osvaldo, ¿podrías ir a un restaurante? Porque viene este Sandro, este arquitecto con 50 amigos, a dar gracias a Gaudí. ¿Cómo que a dar gracias? Sí, porque parece ser que se ha curado. Toma ya. Total, que le conozco, me da un fajo así de papeles de los médicos, claro, si los médicos no te lo justifican, por más que lo digas, hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Total, que cojo la documentación, a partir de ese momento se crea entre nosotros una gran amistad, ¿no? Y todo eso lo mando.
0: Místic, així definia el Papa Francesc Antoni Gaudí, és a dir, una persona amb una relació profunda amb Déu, fins al punt que aquesta experiència marcava tota la seva manera de viure. Per entendre-ho, cal entrar a la Sagrada Família, però no només per contemplar les torres o els vitralls. Cal baixar a la cripta, on descansa el seu cos. Allà, segons la Chiara Curti, arquitecta i experta en la vida i obra de Gaudí, cada pedra explica alguna cosa més que arquitectura.
3: Per ser una cripta, muy sorprendente que esté toda iluminada, ¿no?
4: Sí.
3: Que también esto habla de muchas cosas, porque la cripta son el lugar como de la primera fe, en las catacumbas nace la fe cristiana, ¿no? Entonces la cripta un poco recuerda este ambiente de las catacumbas y también es como el vientre de María, de hecho también esto tiene la cripta suele tener esta simbología mariana.
0: De fet, Gaudí havia convertit la Sagrada Família en casa seva. La seva relació amb els obrers era constant. Escoltava la seva opinió, compartia el dia a dia amb ells i s'implicava en les seves dificultats. També organitzava activitats per als nens orfes, ajudava famílies i volia que aquell temple fos també un refugi per als qui tenien menys.
5: Lo que entiende es que casándose la vida de todos estos hombres pues se puede regularizar. Y él es padrino de muchísimos matrimonios. Pero cuando tú eliges a una persona como padrino de tu boda, es que eres amigo de verdad. O sea, entre toda la gente que conoces y el padrino, realmente alguien que tú has sentido que te ha acompañado.
0: I ara, el pròxim 10 de juny, el Papa Lleó XIV resarà davant la tomba d'Antoni Gaudí a la cripta de la Sagrada Família. Ho farà coincidint amb el centenari de la seva mort i amb la culminació de la Torre de Jesús, l'obra que ell només va poder imaginar. Fa 100 anys, Barcelona ja el va acomiadar com si fos un sant. Ara serà l'Església qui haurà de decidir si aquella intuïció popular acaba convertint-se definitivament en realitat.
6: Doncs demà arriba el Papa a Barcelona, però també passaran més coses que us explicarem després d'una petita pausa. Nova jornada de vaga dels professors que no estan d'acord amb el preacord amb Educació. Comença la selectivitat i els treballadors de les biblioteques continuen també en peu de guerra. De seguida ens ho explica la Mar Puerto.
7: La Linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
10: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
11: Lógico.
10: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
11: Lógico.
10: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
12: Lógico.
10: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.

0: Ja sabeu que Nissan ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que podrien deixar al carrer a més de 200 persones als tres centres de Nissan a Catalunya, el 37% de la plantilla. Un ERO que, segons els treballadors, suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. Aquest cap de setmana ja s'han manifestat a Barcelona i des d'aquesta tarda la plantilla de Nissan Recanvis es concentra de forma indefinida a les portes del centre fins que la multinacional posi damunt de la taula un acord que sigui satisfactori. El Joan Carles Senyepes és el delegat sindical d'UGT de Nissan al centre de Recanvis. Joan Carles, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, si l'ERO es fa efectiu, això suposarà el tancament de facto del centre de Recanvis del Prat, oi? Hi ha més de 100 persones afectades i crec que es quedarien 12 persones a la planta. És
1: sí,
0: així?
1: De fet, sí, això és un tancament, com nosaltres diem, encobert, perquè és inviable el fet de que quedin 12 persones. Ho han utilitzat pel fet de així s'estalvien els 6 mesos que tenen de preavís en cas de tancament, estan obligats per llei a fer-ho així, el fet de que quedin 12 persones en una situació bastant difícil, perquè evidentment aquí dintre d'aquestes instal·lacions són molts mils de metres quadrats, no, i unes instal·lacions molt grans com per deixar aquí només 12 persones. Aquestes 12 persones seran traslladades a unes altres dependències que té la companyia, doncs, per exemple, a Zona Franca.
0: Mm-hmm. Vosaltres, els sindicats, en tot moment heu defensat que aquest ERO no està justificat. I per vosaltres, una línia vermella és mantenir els llocs de feina?
1: Bueno, tal com a línia vermella, nosaltres el que estem parlant és que, veritablement, en temes, les tres causes que ha presentat l'empresa són econòmiques, productives i organitzatives, i nosaltres entenem que simplement es dona la causa organitzativa, que al final és una decisió de la companyia que ha decidit que sigui el centre de recanvi, com podia haver tirat el dau i caure en un altre lloc i haver dit que tancaven el magatzem d'Holanda en vez del nostre, i malauradament ens ha tocat el nostre. Amb la qual cosa, veritablement, som el centre que pitjor es porta el de l'ERE, però deixa en una mala situació el tema dels dos centres que queden també tocats de principi. Amb la qual cosa, els propis companys dels altres dos centres pensen que això al final és una mort a fascicles.
0: No sé si considereu que esteu rebent prou suport de l'administració. Crec que de l'Ajuntament del Prat sí, que us han fet costat aquesta tarda, però per part del govern, per exemple, fins a quin punt arriba la seva implicació?
1: A veure, el tema és que des d'un principi nosaltres, al no reconèixer per temes de amagar informació o de no donar la informació com tal de l'empresa, nosaltres no hem reconegut a l'inici del procés amb el temps i forma que sí que planteja l'empresa, dient que ell des del dia 11 de maig ja va començar el procés d'aquí de consultes, i aleshores estem convocats sempre pel Departament de Treball. Veritablement, avui hem tingut l'última reunió que hem tingut avui al matí, és veritat que l'administració està apretant, però sí que és veritat que, així com a Recanvi, estem reclamant el tema del manteniment del lloc de feina, i si no, com a mínim, primer, com es va fer amb l'altre procés, primer tindríem que veure si veritablement els 211 treballadors i treballadores que estan afectats es poden minimitzar, i segon, en quines condicions es poden quedar aquelles persones, si hi ha una possibilitat de recol·locació o no. Aleshores, si es donés aquestes causes, després ja hauríem de parlar de les condicions. I l'empresa ho vol fer al revés. Primer vol parlar de les condicions i després, en tot cas, ja parlaria a veure si hi ha la possibilitat de recol·locar i de baixar aquest número d'afectats.
0: Mm-hmm. Arran d'aquest ERO, s'ha recordat molt, no, aquests dies, el procés de reindustrialització arran del tancament de la planta de la Zona Franca. No sé si plantegeu que es busquin solucions similars.
1: Correcte. De fet, pensa que des del tancament de les plantes va haver un acord on aquest acord es va mantindre les condicions d'aplicació d'aquest expedient fins a juny del 2025. I, de fet, fins a març, és a dir, fa dos mesos, tres mesos, encara estava sortint gent amb les condicions aquestes d'aplicació de l'ERE del 2020. Aleshores, clar, companys que estaven a la taula del costat o que estaven treballant colze a colze amb aquests companys no podrien entendre que qualsevol treballador o treballadora dels centres afectats se'n vagi amb unes condicions diferents a aquelles. És el que està reclamant. Per això estem demanant la implicació de l'administració, perquè veritablement la companyia Nissan com a tal no és la que pot dir recol·loco gent a una altra empresa perquè no és la meva empresa, però sí que pot, l'administració sí que és veritat que té moltes empreses que estan depenent, entre elles l'Ebro, per exemple, d'ajudes, d'ajudes, d'apoyo institucional, i que tenen una sèrie de compromisos per poder accedir a aquestes ajudes i a aquests diners que els hi poden arribar, i una d'elles és que tenen que fer una sèrie de contractacions. Aleshores, jo crec que aquí és on entra l'administració i on pot trobar aquestes oportunitats d'aquestes empreses, que sí que ho coneix l'administració, per veure si hi ha que la possibilitat de recol·locar, que a diferència de la zona franca, amb els tancaments del 2020, on eren quasi 1.000 persones que havia que recol·locar, ara aquí veritablement estaríem parlant entre 40 i 60 persones.
0: Avui, Joan Carles, inicieu aquesta protesta indefinida. No sé si teniu previst endurir les mobilitzacions d'ara en endavant.
1: Bé, nosaltres en principi entenem que mentre que encara no hagi acabat el procés de consultes, que acaba demà, encara tenim l'esperança de poder reconduir la situació i intentar que l'empresa s'ho repensi, vulgui parlar primer de les nostres condicions i després nosaltres parlaríem de les seves. Aleshores, fins aleshores, nosaltres encara no ens plantegem cap tipus més de mobilització que no sigui la d'estar de moment aquí amb la plantilla. Demà la trasladarem tota a la sede del Departament de Treball perquè estigui fent-nos costat davant de l'empresa i que així l'empresa vingui al sentit de la plantilla. I a partir de com acabem demà a les 12 de la nit, doncs aleshores ja suposo que tocaria reunir-nos i veure quines són les accions que hi ha d'aquí endavant.
0: Molt bé, Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT de Nissan, al centre de recanvis. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i seguirem de prop com acaba aquest expedient de regulació, si és possible la negociació, per evitar que es perdin tants llocs de feina, en aquest cas al centre de recanvis del Prat. Tindrem ocasió segur de tornar a parlar.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Joan Carles.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar-me.
0: Que vagi adeu. Molt bé. Bona tarda.
1: Adeu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: OVNI. Pero vamos a intentarlo.
6: Donde se habla de algo tremendo, y es que entre 1948 y 1950, dos instalaciones muy sensibles de los Estados Unidos en estado de alerta por la aparición constante de bolas de fuego verde.
5: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
2: Solo en Herrera en COPE.
7: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
8: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
9: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
7: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
8: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
7: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
8: Máster Universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 3930.
3: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
10: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
11: Claro, bueno.
10: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
3: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
4: Esports.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
12: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
2: Suscríbete.
3: COPE Catalunya i Andorra.
13: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
14: ¡Claro que sí!
13: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
15: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
13: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
16: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
13: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
17: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
13: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
11: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
14: Ya conocemos parte del sumario del caso de las cloacas. ¿Y qué nos encontramos de momento? Pues una sucia tubería que conecta Ferraz con Moncloa. La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo sucio que estaban haciendo las cloacas del PSOE.
2: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
11: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas COPE.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM.